0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir, no pots dormir.
0: Treballes en el torn de nit?
1: En el torn de nit.
0: No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Èxits sense pausa. Ràdio Abrera. Ràdio.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102, o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: ¿Qué horas son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy
4: clarito. Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
7: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
8: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.

0: ti amo, uvidzete, ciao.
1: Què escoltes al mòbil?
2: Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera?
2: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
1: En directe?
2: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
1: No.
2: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
1: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac de manera gratuïta a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Yes, son.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, Arabaya, Arabaya.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
0: Les nits s'omplen de música a Ràdio Abrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
1: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Ràdio Abrera non-stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: Ràdio Abrera. Són les 6.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser...
1: Amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

0: dilluns a divendres, de 8 a 1.
1: Avui et tornaré a veure i et cantaré a cau d'orella totes les...
0: Fórmula Matí,
1: cremen pel teu amor.
0: Amb Jordi Quintana.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
1: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
0: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
2: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.
4: Papi, papi, papi xulo.

vaig al cotxe, Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música, Ràdio Obrera. Que practico esport, Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte, Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu, Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera? Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
1: I si ho prefereixes,
0: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: 107.9. Els èxits. Els èxits.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 7, us parla Pili García. Avui, nova jornada de vaga dels docents al Baix Llobregat i al Penedès. A banda de les afectacions als centres educatius, també és possible que hi hagi talls a les carreteres. Aquesta nova mobilització territorial arriba després que ahir milers de docents es manifestessin al centre de Barcelona en una jornada de vaga del sector educatiu a tota Catalunya. La protesta convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical va reunir 26.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 80.000, segons els sindicats. Els docents reclamen més recursos per atendre l'alumnat, especialment el que té més necessitats, una reducció de les ràtios i un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha exigit a la consellera Esther Niubó que demà dijous, a la reunió entre Educació i els sindicats docents, porti una proposta en ferma a la mesa sectorial. En cas contrari, n'ha demanat la dimissió. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la reunió de demà serveixi per desencallar el conflicte amb el sector. Illa ho ha dit des de Califòrnia, on acaba d'aterrar per iniciar un viatge oficial aquesta setmana. Des d'allà, el president ha seguit el desenvolupament de la vaga de docents d'aquest dimarts i ha insistit a defensar l'acord que el govern ja té signat amb Comissions Obreres i UGT.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
3: El president també ha remarcat que cal respectar el dret a vaga dels mestres, però alhora garantir el dret dels infants a ser educats i el de les famílies que els seus fills puguin anar a l'escola. I la dona ingressada a Alacant, sospitosa d'antivirus, ha donat negatiu a la tercera prova PCR. Des d'ara passa a considerar-se contacte i seguirà fent quarantena al mateix hospital alacantí on es troba, segons el Ministeri de Sanitat. Està sotmesa o serà sotmesa a una nova PCR als 7 dies des del seu ingrés, que va tenir lloc divendres passat. La dona de 32 anys continua asimptomàtica. I pel que fa als esports en futbol, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc. Després de la celebració de la Junta Directiva, Florentino va compareixer davant dels mitjans de comunicació assegurant que no té cap intenció de plegar i carregant durament contra la premsa. També va recordar els 66 títols que ha guanyat el club amb ell al capdavant, reafirmant que tot ho fa pels socis. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
5: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
6: DJ Rufo te trae la mejor sesión de música máquina de los 90s.
7: Los temazos de siempre.
6: Las mejores melodías.
8: Y muy buen rollo.
9: Y muy buen rollo.
10: Todos los sábados de 10 a 11 de la noche en Radio Obrera.
11: Déjate llevar por el sonido remember de DJ Rufo.
6: Déjate llevar por el sonido remember de DJ Rufo. Sonido Remember.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Bon dia, a les 7 del matí, 32 minuts. Els sindicats d'educació mantenen el pols al govern i continuen el cicle d'aturades fins a final de curs. Avui dimecres la vaga és territorial i afecta ja el Baix Llobregat i el Penedès. Poc després de les 7 del matí, un grup de mestres i professors han tallat la B23 a l'altura de Sant Junts d'Esvers, en sentit Barcelona, i al migdia hi ha previstes concentracions a Sant Feliu de Llobregat i a Vilafranca del Penedès. El malestar general en el col·lectiu de docents ha quedat palès aquest dimarts en la multitudinària manifestació de docents a Barcelona per reclamar, sobretot, la rebaixa de les ràtios, més recursos per a l'escola inclusiva i un augment salarial. La situació es complica. Les carreteres del Baix Llobregat, recordin, està tallada la B23 a l'altura de, entre Sant Just d'Esver i Sant Joan d'Espí. Hi ha cues quilomètriques ja, eh? I també està tallada tant d'entrada a Barcelona com sentit Martorell, ens informen ara mateix des de trànsit. B23 tallada tant en sentit Barcelona com de sortida de la ciutat a l'altura de Sant Just d'Esvern. També destaquem que està veient afectada ja l'autovia 2, 10 quilòmetres de cues entre Sant Joan d'Espí i el Papiol, sentit Barcelona en plena hora punta. 10 quilòmetres de retenció, autovia 2, entre Sant Joan d'Espí i el Papiol, són dades del Servei Català de Trànsit. A més d'aquestes concentracions, al transport públic destacarem que a la línia R4, que és la que passa pel Baix Llobregat Nord, la que passa per Martorell, hi ha demores de 20 minuts de mitjana per una incidència entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. Trens amb destinació Martorell iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a l'Hospitalet de Llobregat. Sembla ser que ha estat un robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. Recordin els conductors, B23 tallada d'entrada i sortida de Barcelona pels manifestants, i també hi ha cues quilomètriques a l'autovia 2, 10 quilòmetres sentit a la ciutat de Barcelona. Actualitzarem dades al programa Fórmula Matí a partir de les 8 en aquesta sintonia.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: esquina. Y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma.
1: Connecta't a Ràdio Brera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 8, us parla Pili García. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb el govern i els sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i l'intersindical, posen damunt de la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tot Catalunya amb un seguiment que el govern situa en un 35% i els sindicats eleven a un 70%. La protesta ha culminat amb una manifestació multitudinària amb milers de mestres i professors que han col·lapsat el centre de Barcelona. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la reunió que dijous mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. Illa ho ha dit des de Califòrnia, on acaba d'aterrar per un viatge oficial durant tota aquesta setmana. Des d'allà, el president ha seguit el desenvolupament de la vaga de docents d'aquest dimarts i ha insistit a defensar l'acord que el govern ja té signat amb Comissions Obreres i UGT.
2: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració, el meu reconeixement, només faltaria, no?
1: Illa, però, no ha volgut explicar quin hauria de ser ni el camí de ruta ni quin ha de ser el fil que ha de seguir la negociació i ha demanat no avançar esdeveniments. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials a una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han cès alguns partits de l'oposició. L'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. En esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres ha impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues, tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. L'entorn natural d'Abrera acollirà aquest dissabte 16 de maig al matí l'activitat oberta a tota la ciutadania Walking Rivers, caminant rius. Es tracta d'una passejada guiada de 6 quilòmetres pels marges del riu Llobregat amb l'objectiu de conèixer millor l'entorn natural i la seva importància ambiental. L'activitat està organitzada per l'Associació Naturalista d'Abrera, ANDA, amb la participació d'altres entitats del territori i amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera, i estarà conduïda pel naturalista i integrant d'ANDA, Alfred Vallès, qui explica quin serà el recorregut.
6: Caminades que es fan al costat dels rius, seguint els rius, per donar a conèixer els rius en si mateix, la seva natura, el seu entorn. Abans és una iniciativa a nivell internacional. Serà una passejada, anirem fent aturades per explicar coses de natura o del funcionament del riu. Sortirem de l'estació de tren d'aquí d'Abrera a les 9:30, a 9:45, i anirem caminant, baixarem per Sant Hilari, per l'ermita i el que és la masia, anirem per la vora del riu i aleshores arribarem fins a Magarola, fins a la desembocadora de la riera Magarola, i tornarem a pujar per Can Morral per tornar cap allà a la 1:30, a 2:45, el que seria l'estació de tren a treballar.
5: A més, els organitzadors recomanen portar alguna peça de color blau com a element simbòlic vinculat a l'aigua i als rius. Vallès convida tothom a assistir-hi.
6: Perquè és una oportunitat, ara que ha vingut el bon temps i que tot està florit i tot està magnífic, de passejar a la vora del riu i descobrir la natura que tenim a prop de casa. I lamentablement, quan pensem en espais naturals, doncs pensem en parcs nacionals llunyans i en llocs verges i en canvi tenim una natura magnífica al costat de casa que a vegades no coneixem. Pues si algú ens escolta, doncs jo els diria que s'apuntin, que ens aturarem, que explicarem coses de natura, que gaudirem del matí i que realment val la pena conèixer la natura del costat de casa.
5: El Walking Rivers 2026 s'emmarca en accions de divulgació i protecció del medi ambient al territori. Tornem a recordar, el punt de trobada serà dissabte 16 de maig a 9:45 del matí a l'estació de ferrocarrils d'Abrera.
4: Abrera Informació. Acció social, medi ambient.
5: D'altra banda, amb l'objectiu de conèixer i difondre el medi natural, des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen impulsant les visites comentades.

0: natural i patrimonial d'Abrera, alhora que d'aprenentatge del valor que entenen els nostres espais naturals i de com d'important és la seva conservació. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraïm la feina que realitzen les professionals del servei i també agrair a les famílies i a l'alumnat per la seva implicació. També, com no pot ser d'una altra manera, a ANDA per estar sempre disponible i treballant en equip. I bé, doncs, seguirem apostant per posar a disposició de la nostra ciutadania els serveis especialitzats necessaris per tal que tothom gaudeixi de l'Abrera igualitària, inclusiva i sostenible que volem i que defensem.
1: Durant el recorregut s'identifiquen arbres i plantes de ribera com freixes, pollancres, salzes, canyís, esbarcers, esparregueres i cars, així com fauna com el bernat pescaire, oranetes, ànecs i fins i tot una colobra. Aquesta observació directa permet que els participants entenguin millor la riquesa i la fragilitat dels ecosistemes fluvials, tot despertant la curiositat i el respecte dels infants per la natura. També es col·labora en una acció de millora ambiental, regar 60 freixes plantats recentment per l'associació ANDA i retirar canya americana, una espècie invasora que perjudica la biodiversitat del riu. Aquestes accions concretes ajuden a prendre consciència que tenir cura del medi ambient és una responsabilitat compartida i que amb petits gestos podem generar un impacte positiu real.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

Molt bon dia, passen 8 minuts ja de les 8 del matí. És dimecres, 13 de maig. Gràcies per connectar amb Ràdio Abrera. Els sindicats d'educació mantenen avui el pols al govern i continuen el cicle d'aturades fins a final de curs. Avui dimecres la vaga és territorial i afectarà el Baix Llobregat i el Penedès. Poc després de les 7 del matí, tal com els hem informat aquest matí, un grup de mestres i professors han tallat tots dos sentits a l'altura de Sant Just Desvern, la B23, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. La protesta ja està provocant retencions quilomètriques i els Mossos d'Esquadra estan fent desviaments per la 2. Al migdia hi ha previstes concentracions a Sant Feliu de Llobregat i a Vilafranca del Penedès. Aquesta segona jornada de protesta s'agafa a Salvador Illac, a Califòrnia, als Estats Units, des d'on ha mostrat el respecte pel dret a la vaga, igual que ha demanat respecte al dret dels infants a ser educats i a la mobilitat. Illa confia que la reunió de la mesa de negociació de dijous desencalli el conflicte, tot i que ha demanat no avançar esveniments. El president ha insistit en la mà estesa del govern per implementar l'acord ja signat amb Comissions Obreres i UGT i ha remarcat que mai s'havia invertit tant en educació com en aquest acord. El malestar general del col·lectiu de docents s'ha quedat palès aquest dimarts en la multitudinària manifestació de docents a Barcelona per reclamar, sobretot, la rebaixa de les ràtios, més recursos per a l'escola inclusiva i un augment salarial. Recordin que continua tallada la B23, cues quilomètriques d'entrada i sortida a Barcelona. Ara mateix regulació del trànsit, com deien, dels Mossos a l'A2, que està provocant 10 quilòmetres de retenció també a la ciutat de Barcelona. Aprofitem aquesta dada del trànsit per recordar que per les pluges d'ahir hi ha hagut esllavissades a la carretera local B112, tallada en aquest moment entre Collbató i Monistrol de Montserrat. En 8 i 10 minuts, altres temes. El Ministeri de Sanitat flexibilitzarà la quarantena dels passatgers del Ondius que continuen aïllats a l'Hospital Gómez Ulloa de Madrid, sempre que els pacients continuïn donant negatiu a les PCR i no tinguin símptomes. El govern espanyol obre la porta que puguin acabar el confinament a casa seva. Això es decidirà més endavant. De moment, la quarantena acabarà el 21 de juny, tal com ha recomanat l'OMS. La Comissió de Salut Pública ha actualitzat el protocol i ha establert el 10 de maig com a dia zero per l'inici oficial del confinament. Aquesta data va ser quan va començar l'aïllament en habitacions individuals de les persones evacuades del creuer Ondius.

0: Informació més propera. El mòbil i el maletí li van salvar la vida a un home d'Olesa de Montserrat ara fa uns 4 anys. El 4 d'agost de 2022, víctima i agressor es van trobar a l'estació de ferrocarrils de la Generalitat a Olesa. Es van discutir i un dels homes va marxar cap a casa, mentre l'altre el seguia. Segons l'escrit d'acusacions, en un moment donat, l'agressor va treure de la seva ronyonera un gabinet d'uns 20 centímetres i va intentar clavar-li el pit, però el telèfon mòbil va aturar el cop. Veient que no li feia res, l'agressor encara va intentar clavar el ganivet dos cops més, aquesta vegada a l'abdomen, però la víctima va poder fer servir el maletí que duia com a escut i al mateix temps com a arma de defensa. Al final, més enllà d'alguna contusió lleu, la víctima no va patir cap lesió de gravetat, però, segons la fiscalia, si les ganivetades haguessin arribat al seu destí, li haurien pogut causar lesions molt greus o directament la mort. El judici es farà aquest dijous a l'Audiència de Barcelona i l'acusat s'enfronta a una petició fiscal de 5 anys de presó per un delicte d'homicidi en grau de tentativa. També fa una petició d'ordre d'allunyament per un any més del que duri la condemna. En surt ahir a la C-55, que va estar tallada durant diverses hores per la fuita d'un producte químic d'un camió. Protecció Civil va activar l'alerta, transportava sal fumant i amoníac. Entre Olesa i Esparreguera. 14 graus.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: Javier Belizón, contigo.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
5: Els trens de la R4 acumulen retards que ja superen els 20 minuts de mitjana, segons informa Renfe. El motiu és un robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu i Molins de Rei. Iván Ferreiro, Sole Jiménez, te echaré de menos.

0: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. Radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.
1: Des del nostre país arriba aquest duo. Jerry i Josillo amb Dámelo Otra Vez.

Hem arribat a 9:15 del matí. El final d'aquesta setmana vindrà marcat per un descens clar de la temperatura que ens portarà fins a valors d'uns 5 graus per sota de la mitjana per l'època de l'any. Tot plegat amb un temps inestable. Hem començat el dia amb força núvols i boires, amb un ambient semblant al d'ahir o més fresc. Durant el matí no es descarten 4 gotes a la costa central i també hi haurà nuvolades al centre i al nord de Catalunya. Al sud, en canvi, hi haurà més estones de sol. A la tarda s'esperen ruixats a les comarques de Girona, a les del nord de Barcelona i també al Pirineu. A la resta, avui no s'espera pluja. Les temperatures al migdia quedaran més frenades que ahir al nord i a l'interior amb màximes d'entre 18 i 22 graus. Ahir pluges localment fortes. Al Baix Llobregat Nord destaquem 58,7 litres a Collbató, a Esparreguera, al nucli urbà, 36 litres per metre quadrat, 30,5 a Martorell, 28,6 a Olesa de Montserrat, a Abrera, 26,7 litres, o a Sant Esteve Sesrovires, al nucli urbà, 20,7 litres. Per últim, a Sant Andreu de la Barca es van registrar 18 litres per metre quadrat. Els termòmetres baixaran els propers dies i tocaran fons de cara a dissabte. Dijous es repetiran els ruixats sobretot a les comarques de Girona, nord de Barcelona i Pirineu. Es repetiran també les boires matinals i divendres la cota de neu se situarà entre els 1.400 i els 1.600 metres i s'esperen pluges divendres al matí al centre i nord del país, que a la tarda arribarien a la resta. Algunes temperatures ara mateix, a Tarragona 15, Barcelona entre 12 i 16, Lleida 11, Girona 9, Puigcerdà 4, Olot 6, Santa Coloma de Farners 10, Tremp 7, Prada 6 o Abrera, ara mateix una temperatura de 14 graus. La vaga de professors, que estava provocant problemes a la xarxa viària catalana, ja s'ha reobert aquesta B23, encara cues, d'entrada a Barcelona. S'estan fent desviaments per la 2, 4 quilòmetres i 2 quilòmetres més de sortida de la 23 de sortida de la ciutat Condal. Està provocant també problemes a la 2, 10 quilòmetres entre Sant Joan d'Espí i el Papiol. Anem a recordar aquest panameny des de l'any 2019, sec.

0: Eren Kadek i Candas, ni llamarte ni verte. Va, anem cap a les 9.
1: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.

0: Dalzón, King Magneto, Kokai, Killer Man, amb Trinxa, tots cantant aquesta cançó per animar aquest dimecres, que és 13 de maig. Temperatura fresqueta, 14 graus, xacateta. Això és Ràdio Abrera, en aquesta primavera 2026.
1: 1, 2, 3, 4. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: Joan Isaac i Eduard Iniesta, amb el seu... Vine.

0: Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera.
1: I amb la Laie i el seu setembre arribarem a les 9 del matí. Moment de la informació.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Escoltem ara Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, on tots dos s'han mostrat poc esperançadors pel futur de les negociacions.
3: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
4: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos en unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
2: Tot plegat quan aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tota Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35% i els sindicats l'eleven al 70%. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la reunió de demà dijous mantindrà el Departament d'Educació amb els sindicats de docents pugui desencallar el conflicte que mantenen obert. El president ha insistit a defensar l'acord que el govern ja té signat amb Comissions Obreres i UGT.
5: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
2: Aquestes declaracions les ha dit des de Califòrnia, on acaba d'aterrar per iniciar un viatge oficial durant aquesta setmana. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de 200, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que ha encès alguns partits de l'oposició. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixer Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver-hi un nou brot. I això és tot fins a aquestes notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. A motiu de la commemoració el 12 de maig del Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica, l'Ajuntament d'Abrera s'adhereix a la campanya de sensibilització social impulsada per la Fundació 12 de maig. I fins aquest divendres, la façana de l'Ajuntament i el castell de Voltrera d'Abrera s'il·luminen de color blau. La Fundació 12 de maig treballa per millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb fibromiàlgia, síndrome de la fatiga crònica i encefalomielitis miàlgica, sensibilitat química múltiple i electrohipersensibilitat. Aquestes condicions són cròniques i complexes i poden afectar persones de totes les edats, amb símptomes físics i cognitius que varien en intensitat i evolució. A Catalunya es calcula que prop del 3% de la població conviu amb alguna d'aquestes malalties. Les dones són les principals afectades, amb una prevalença 4 vegades superior, i la fibromiàlgia és la més freqüent, amb uns 308 casos per cada 10.000 habitants. El seu abordatge ha de ser multidisciplinari i centrat en la persona per millorar la salut general, l'autonomia i el benestar i la qualitat de vida. Per a més informació i col·laboracions, podeu consultar el web fundació12demaig.org.
0: Abrera Informació. Infància.
7: Esports i benestar.
6: Aquest dijous 14 de maig és el darrer dia per formalitzar les inscripcions per al Casal Municipal d'Estiu i l'Escola Esportiva Municipal d'Estiu d'Abrera d'aquest 2026, que es duran a terme del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol, amb dos inclosos, de dilluns a divendres en horari de matí de 9 a 1. Un any més és el consistori abrerenc que subvenciona gran part del cost dels casals per facilitar l'accés a aquest servei i facilitar la conciliació familiar i laboral de les famílies abrerenques durant les vacances escolars de l'estiu. També estan obertes les inscripcions telemàtiques per als serveis de menjador i d'acollida que enguany realitzaran a l'Escola Josefina Ibáñez. Trobareu tota la informació i els enllaços d'inscripció al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Cultura.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera, en l'organització de Nox Produccions i la col·laboració del Servei de Cultura, s'organitza el cicle d'humor d'Abrera amb 6 espectacles al llarg de l'any a la sala municipal. El proper tindrà lloc aquest divendres, 15 de maig, amb el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. L'humorista explica com va néixer la idea.
1: No és perquè tinc 4 jo, tinc 4 fills, i el primer monòleg va ser dels fills que eren petits, la criança dels fills, però com ja van començar a fer-se grans, pues ja tenien que parlar de l'adolescència i va néixer. Per supervivència pròpia va néixer. Pues la jerga que porten els adolescents ara, la forma de parlar, tant tot el dia, bro, des de papa, mama, bro, tete... Dic, això és una mina, això hem d'exprimir-ho al mil per mil. I sí, em van donar idea. Jo sempre dic que els meus guionistes són els meus fills, sí, perquè són ells els que porten el guió de l'espectacle, pràcticament.
6: Torres també ha explicat a Ràdio Abrera què s'hi trobarà el públic assistent.
1: Molta risa, segur. I després, emocions, perquè tenim un puntet de... Li damos canya als adolescentes, li donem canya, molta canya, però riem amb ells i després hi ha un toc d'amor i que no són tan dolents i que aquesta etapa passa i se los quiere. Jo crec que risas, emoció, per això, perquè són tots igual i... A veure, et diuen,

0: La cita és aquest divendres 15 de maig a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera, on podrem passar una molt bona estona amb l'Andrés Torres i el seu monòleg Los hijos adolescentes. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir de forma telemàtica a través del web de Nox Produccions Martorell.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
2: Parlem del servei de transport públic, línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat. El servei de trens de les línies R6 i R60 funciona amb 10 minuts de retard a causa d'una avaria de les instal·lacions. I la línia R4 de Rodalia registra retards uns 30 minuts de mitjana per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons informa Renfe. Ara, Jorge Drexler, toco madera i quilòmetre zero. Assoliment satisfactori.

0: la carrera.
1: Yo por las dudas toco madera.
2: Ahí va.
0: Toco madera.

Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega San Crochet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crochet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrochet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Recordin que per esllavissades per la pluja d'ahir està tallada la carretera B112 entre Collbató i Monistrol de Montserrat. José de Rico, Fuego, Víctor Magán, Dani Romero, obra de arte.

aquest matí del dimecres 13 de maig. Els docents tallen ara mateix la Nacional 340 Vilafranca Valpenedès en els dos sentits per la vaga d'educació. Anem a recordar a Osuna i aquest caramelo, 14 graus.

0: aquí tenim a Julieta i el seu 100%. Dimecres 13 de maig. 15 graus, fa fresqueta. Fem una pausa de 2 minuts i tornem.
1: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
2: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
1: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
2: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
1: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
3: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
4: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de 3 ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
0: Estem sempre connectats gràcies a la FM, a la web, a l'aplicació i altaveus intel·ligents 24 hores. Ara fem la voltereta amb els nois de Montcada i Reixac, la pegatina.

0: A J. Martín, ara ve a Flor de Piel, si ens arriba. No te'n vagis, que ara ballarem amb Latin DJs i Oye Morena.
1: La ràdio més propera, Ràdio Obrera.

0: Julia Blum presenta Somia Vesper, un nou treball discogràfic de 6 cançons que confirma la seva evolució cap a un pop més atmosfèric, cuidat i emocionalment expansiu. És un nou projecte de cantant.
1: Ràdio Obrera, la ràdio de referència, gràcies a tu. Gràcies.
0: I ara, cap a les 10 del matí, amb aquesta versió tan xula que fa Laura Pausini del tema Por qué te vas...

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. És la segona jornada d'aturades d'aquest nou cicle i arriba amb govern i sindicats enfrontats i amb posicions enrocades. Els sindicats convocants de la vaga, USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades. Però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Escoltem ara Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, on tots dos s'han mostrat poc esperançadors per a aquest futur de les negociacions.
3: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
4: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
2: Tot plegat quan aquest dimarts s'ha fet la primera jornada de vaga a tota Catalunya, amb un seguiment que el govern situa en el 35%, mentre que els sindicats l'eleven al 70%. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de 200, on un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han cès alguns dels partits de l'oposició. En mobilitat a hores d'ara es van aixecant els talls a la B23 a Sant Just, direcció Barcelona, per les protestes dels docents que tallaven la via. Malgrat això, encara es registra circulació densa en aquest punt en ambdós sentits. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I en esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. La reducció dels fets delictius en els darrers 10 anys, la col·laboració entre els cossos de seguretat i l'aposta per les noves tecnologies han centrat la Junta Local de Seguretat d'Abrera, que s'ha celebrat aquest dilluns 11 de maig al matí a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera. Un espai de treball i participació dedicat a les polítiques de seguretat del municipi i la coordinació, col·laboració i cooperació entre els diferents cossos policials i serveis de seguretat. La sessió ha comptat amb l'assistència d'autoritats municipals, dels diferents cossos de seguretat del territori, així com representants d'entitats i associacions veïnals, amb l'objectiu d'explicar de forma clara i transparent les dades de seguretat del municipi i compartir les principals línies d'actuació en matèria de convivència i prevenció. Entre els assumptes inclosos a l'ordre del dia de la Junta Local de Seguretat d'Abrera, han destacat l'anàlisi dels serveis i les dades de seguretat corresponents a l'exercici de 2025 dels diferents cossos de seguretat en competències a Abrera i la comparació amb els darrers anys. També s'ha tractat el Pla Local de Seguretat Viària d'Abrera, el projecte d'implantació d'un sistema de videovigilància al municipi, així com la incorporació de noves tecnologies amb sistemes de protecció de les persones. Pel que fa a l'evolució dels delictes, a la Junta Local de Seguretat s'han posat en relleu les següents dades. La disminució del nombre total de delictes a Abrera, amb una reducció del 14,4% des del 2017. La reducció significativa dels robatoris amb força a domicilis, que han disminuït un 64% en 8 anys des del 2017, i que Abrera és més segura que la mitjana catalana, amb un 22,8% menys de delictes al municipi que al conjunt de Catalunya. Les valoracions de la sessió de la Junta Local de Seguretat d'Abrera han posat en relleu l'evolució positiva de la seguretat al municipi amb la disminució dels fets delictius, la col·laboració entre els cossos de seguretat, l'aposta per les noves tecnologies, així com la creació d'una unitat de proximitat dins la policia local d'Abrera. Sentim Jesús Narro, alcalde del municipi.
6: ja hem invertit en noves tecnologies, les instal·lacions de videocàmeres al nostre municipi ja és un fet, hem destinat 150.000 euros i ja s'està iniciant el procés de contractació de l'estudi per tal de determinar on s'han d'implantar, i aquesta implementació es farà de la mà amb Mossos d'Esquadra per tal de compartir les dades i ser més eficients i eficaços davant la tipologia de localitzacions de certs vehicles. I també ja hem comentat i hem dit públicament l'existència i la generació d'un cos de proximitat dintre de la nostra policia local que treballi des de la proximitat amb el comerç, amb la ciutadania, amb les entitats, farà que una societat que romandri, que camini unida, que sigui ben informada i que pugui planificar-se millor, la farà un poble molt més segur i evitant debats banals i populistes que no tenen res a fer amb una societat com la Brerenca, que està ben informada, ben treballada, té els recursos suficients i el cos de policia local necessari per impulsar aquestes polítiques.
5: Alfredo Delgado és el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.
7: Supercontent per la presència de les autoritats que han estat aquí en aquesta junta local, la presència de Guàrdia Civil, de Policia Nacional i, com no, també de Mossos d'Esquadra, amb els que tenim una estratègia de col·laboració total, no? Associacions de veïns, els veïns han estat presents, han estat escoltant totes les dades que s'han presentat i contents de que la nostra policia local fa la feina com ha de fer. El que és el Pacte de Seguretat Ciutadana 2030 i més enllà, en el qual contempla una sèrie d'accions de la policia de proximitat i la posada en marxa del sistema de videovigilància, que al final nosaltres el que volem amb això, l'equip de govern, l'àrea de seguretat ciutadana d'Abrera, és protegir, vale? No és controlar els nostres veïns i veïnes i que se sentin més segurs encara de l'estància, la seva vivència dintre de,

0: mil i pico serveis policials a 9.000 i pico. Clarament l'orientació, una orientació de protecció a les persones més vulnerables.
1: I finalment, Òscar Carreras, caçador inspector, en cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Martorell.
2: Una cosa són les dades delinqüencials que l'hem presentat i una altra cosa sí que destacaria és el treball conjunt que fem amb la policia local d'Abrera, la col·laboració i la coordinació que tenim, que això que fa... El que fa és que siguem més eficients. Posaria una dada. El 50% dels delictes ocorreguts al municipi d'Abrera són resolts. I això és gràcies a la bona entesa entre cossos policials, la bona tramitació dels atestats, que fa que tinguem aquesta bona resolució.
1: La Junta Local de Seguretat d'Abrera ha aprovat la proposta d'una comissió tècnica entre policia local i Mossos d'Esquadra per a la determinació de la ubicació dels punts de videovigilància. Posteriorment, aquest sistema quedarà connectat amb el sistema Lectio de Mossos d'Esquadra, de forma que aquest cos policial podrà rebre directament la informació captada per les càmeres instal·lades a Abrera. També s'ha fet un agraïment a totes les persones participants de la Junta Local de Seguretat, així com l'assistència de les associacions veïnals de barris com la Florida, Can Vilalba, el Rabato, Santa Maria de Vilalba, Sant Miquel i la zona esportiva, així com els voluntaris i voluntàries de Protecció Civil d'Abrera i personal tècnic municipal.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
4: Les 10 i 9 minuts, hi ha un operatiu ara mateix en marxa de la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca, desenvolupat aquest matí al número 2 del carrer Sardana. Sembla ser que hi ha una persona detinguda, segons acaba d'informar Sant Andreu Televisió. Durant el dispositiu, els agents han intervingut diverses capses amb material, segons informa Sant Andreu Televisió. Podria estar vinculat a aquest dispositiu contra el tràfic de drogues. De moment, no ha transcendit més detalls d'aquesta operació. Maluma, Ryan Castro, Palaseca i després Laura West i Franklin Dam, Loca.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
5: Per regulació del trànsit, encara hi ha cues a l'autovia 2 entre Sant Joan d'Espí i el Papiol. Maki, Sarai Jiménez, te quiero a morir, segona part.

0: amb aquest so electrònic. Aquí tenim el, la gran Leire Martínez amb el duo argentí Miranda.
1: Nueva, soy sincera, ahora me pongo primera y me da igual.
0: És el ruido.
2: Marquem la diferència. Ràdio Abrera.

Les 10 i 30 minuts, només 2 de cada 10 joves de Catalunya, el 18%, aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys. Són dades d'un estudi de l'Observatori Català de la Joventut i que assegura que la resta, un 82%, no té la capacitat de poder assumir un lloguer pel seu compte. 16 graus, anem a recordar i ho fem amb Omar Montes i Batial a Locao. White Diamond.

0: És el primer amor de Malú i aquesta és la seva història gràcies a aquesta cançó.
1: Aquesta primavera, Ràdio Obrera, Fórmula Matí.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: cançó que ens agrada i tant escoltar.
1: Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: És un plaer estar aquí amb tu. Avui dimecres arribarem a les 11 amb Marc Anthony i Nati Peluso. Como en el idilio. Anem a ballar, va.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. Els sindicats convocants, en concret USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia en que la reunió pugui desencallar el conflicte mentre ha insistit a defensar l'acord que el govern ja ha designat amb Comissions Obreres i UGT. L'escoltem.
3: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en dos anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però m'ha estès a màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració, el meu reconeixement, només faltaria, no?
2: Aquestes declaracions les ha dit des de Califòrnia, on ha iniciat un viatge oficial durant aquesta setmana. Pel que fa a la mobilitat, a la B23 ja s'han aixecat els talls a l'alçada de Sant Just, direcció Barcelona, on des de primera hora un col·lectiu de docents tallava la via en dos sentits. Però pel que fa a la zona del Penedès, un grup d'un centenar de docents tallen la Nacional 340 a Vilafranca del Penedès en els dos sentits de la marxa. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que encès algun dels partits de l'oposició. Pel que fa al servei ferroviari, l'R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. La colla de Diables Van de Foc d'Abrera celebra el seu 45è aniversari amb una gran jornada festiva aquest dissabte 16 de maig a la tarda, amb activitats pensades per a tots els públics. La jornada inclourà activitats participatives a la tarda i dos correfocs infantil i d'adult pels carrers del municipi. A més, serà una oportunitat perquè la ciutadania conegui de prop la colla, provi l'experiència de fer de Diable i s'animi a formar-ne part. Des de la colla de Diables Van de Foc, la Caral Saet convida tothom a assistir-hi.
5: Us animem a venir el dia 16 de maig, tant els correfocs al vespre i a la nit, el correfoc infantil que amb les 10 i el correfoc adult a 11:15. Compteu que estarem allà a la plaça Rafael Casanova des de les 5 de la tarda, on podeu acostar-vos per provar de ser diables, us podeu informar de tot el que necessiteu de la colla, si voleu formar-ne part, provar-ho. Tindrem el mocador de la colla nou d'aquest any perquè tots puguem anar amb el mocador tant el dia 16 com per festa major, i si teniu ganes, entreu al correfoc, acosteu-vos-hi, perquè nosaltres el que tenim ganes és d'apropar-nos al poble i que tothom se senti partícip d'aquesta festa.
4: La celebració arrencarà a les 5 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova amb un taller de pirotècnia, una proposta participativa on tothom podrà fer proves per descobrir com és ser diable, i durant l'activitat es realitzaran demostracions de pirotècnia de baixa intensitat al centre de la plaça. A les 7 començarà el correfoc infantil, pensat perquè els més petits també tinguin protagonisme a la festa. El recorregut passarà pel Passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers, i la jornada culminarà a 2:15 de la nit amb el tradicional correfoc adult que recorrerà la plaça de Rafael Casanova, el carrer de Josep Tarradellas, el Passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer del Rosers, omplint els carrers de foc i cultura popular. Queralt Saet recorda els consells per gaudir dels correfocs amb seguretat.
5: Si tenim ganes d'anar-ho a veure, vigilem una mica com anem vestits, sobretot, i prenguem les distàncies que cadascú vulgui prendre i se senti còmode. La vestimenta, portem coses de cotó, portem el cabell tapat amb un mocador, amb un barret, no portem roba sintètica, sobretot, tot de cotó, val? Si ens acostem, doncs portem alguna protecció auditiva. Si voleu entrar, voleu acostar-vos i ficar-vos sota les espurnes, us recomanem que porteu unes ulleres, alguna protecció als ulls, que estiguem tots ben protegits. Aprofiteu també perquè si teniu ganes de veure coses xules, farem enceses que fem parats a l'inici dels dos correfocs, també a la plaça de l'Església, sobretot doncs, al final per acabar.
4: La colla de Diables Brandafoc d'Abrera va néixer l'any 1981 vinculada a l'esplai i a la promoció de la cultura popular. Ja ha evolucionat des de figures com el drac Climent fins a esdevenir una colla consolidada de correfocs amb un estil més tradicional.
0: Abrera Informació. Patrimoni cultural, gent d'Abrera.
4: La Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera organitza aquest dijous 14 de maig a partir de les 7 de la tarda la presentació del llibre La salut en tus manos, la medicina en los médicos, de la doctora i veïna d'Abrera Doris Amanda Enaocerna. Ella mateixa ha explicat a Ràdio Abrera quin és el missatge que vol transmetre amb aquest llibre.
6: La salut en tus manos és un llamado a que cada uno tenemos la responsabilidad de la salud individual y eso va a impactar colectivamente. Así que cuando nosotros trabajamos en pro de lo nuestro, de la confianza, del optimismo, entonces vamos a obtener resultados que impactan tanto individualmente como la familia y colectivamente. Esto hace que la salud en tus manos sea un llamado a la autorresponsabilidad, a poder adquirirla o conservarla, o ambas cosas.
4: Doris Amanda Henao també explica en què consistirà la presentació.
6: Llevo un mensaje muy optimista y donde también presento estrategias sencillas. Se trata de motivar para que las personas lean este libro maravilloso, La salud en tus manos, la medicina en los médicos, donde vamos a comprender muy bien muchos fenómenos fisiológicos, metabólicos, que todos los días realizamos en nuestro cuerpo y que no conocemos, con estrategias sencillas y fáciles para desarrollar y con un lenguaje que, aunque en algunas partes se hace en una forma técnica,
4: La presentació de La salut en tus manos, la medicina en los médicos, a càrrec

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega San Crochet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crochet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrochet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Un any després de la firma del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium valora positivament els esforços fets per estendre l'aprenentatge del català entre adults i per reactivar la política lingüística al món local. Ara reclama centrar-se a millorar el català a l'escola, l'empresa i a l'esport. Lopeta i Wimpino, és a Falda, 11 i 17.

0: Aquí tenim a la nostra Marina Freixas. Ballo per oblidar-te. A vegades millor ballar. I ara fem un viatge cap a Colòmbia. Proper convidat, Nampa Básico i Ojitos Playa.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.

0: Dos quarts de 12, la defensa de Jordi Pujol Ferrusola diu que no s'ha pogut demostrar que els diners d'Andorra vinguessin de la corrupció. Cristóbal Martell retreu a la Fiscalia que infli les xifres que la família va moure durant dècades. Va ser un gran èxit fa ja uns anyets, les veus de Karol G, Nicki Minaj, amb aquest Tusa.
1: ¿Qué pasa contigo?

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Son esas cosas. Mario Osorio, molt bon dia.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: És una bona idea, que puguis escriure a publicitat@radioabrera.cat. publicitat@radioabrera.cat i demanes informació. Anuncia't amb nosaltres. Arriben ells, Niña Polaca, La Plateria.

0: Aquí tenim a Marinita Precària amb aquest commovedor. És 13 de maig, ja la temperatura va pujar mica en mica. Curteta, eh? Més d'abril que de maig. 17 graus.
1: La més propera. Ràdio Abrera. La teva ràdio.

0: Aquesta marxa espectacular dels obeses. Arribarem a les 12 amb Nino Vargas. Contigo me quedo. Tu queda't aquí. Queda't.
1: Aquesta primavera, Ràdio Obrera. Fórmula Matí.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. Els sindicats convocants, en concret USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demanen propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous. Mireia Valentí, portaveu d'USTEC al Baix Llobregat, i Ramiro Gil, de professors de secundària, s'han mostrat poc esperançadors pel futur de les negociacions.
3: El govern i concretament la Conselleria d'Educació està molt enrocada en que ells ja han fet un pacte amb un sector molt minoritari del sindicalisme, un pacte que a més el 99% del professorat i personal docent no hi està d'acord.
4: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però a la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat amb Comissions i UGT.
2: Pel que fa a la mobilitat, a la B23 ja s'han aixecat els talls a l'alçada de Sant Just, direcció Barcelona, on des de primera hora un col·lectiu de 200 tallava la via en dos sentits. Però pel que fa a la zona del Penedès, un grup d'un centenar de 200 tallen la Nacional 340 amb la cruïlla de la C15 a Vilafranca del Penedès en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al servei ferroviari, la R4 registra retards d'uns 30 minuts per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons ha informat Renfe. A més, els trens amb destinació Martorell inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I la Fiscalia Provincial de Barcelona i l'acusació particular han formulat ja els escrits d'acusació en el cas d'Helena Jubany i demanen per al principal sospitós, Santi La Iglesia, 26 anys de presó. Són 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'acte investigat que quedava la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El president blanc, en una desafiant roda de premsa, ha assegurat que les maniobres del club blaugrana amb els àrbitres han impedit que l'equip madridista hagi sumat 7 lligues. Tot plegat en una compareixença en què ha convocat eleccions a la presidència i ha anunciat que s'hi tornarà a presentar. Pel que fa al temps, avui hi haurà més calma, però amb boires a l'interior i alguns ruixats al nord-est i al Pirineu Oriental. La temperatura baixarà amb un ambient més fresc i la tramuntana i mestral bufaran en alguns cops forts. I això és tot fins a aquestes notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. L'entorn natural d'Abrera acollirà aquest dissabte 16 de maig al matí l'activitat oberta a tota la ciutadania Walking Rivers, Caminant Rius. Es tracta d'una passejada guiada de 6 quilòmetres pels marges del riu Llobregat amb l'objectiu de conèixer millor l'entorn natural i la seva importància ambiental. L'activitat està organitzada per l'Associació Naturalista d'Abrera, ANDA, amb la participació d'altres entitats del territori i amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera, i estarà conduïda pel naturalista i integrant d'ANDA, Alfred Vallès, qui explica quin serà el recorregut.
6: Caminades que es fan al costat dels rius, seguint els rius, per donar a conèixer el riu en si mateix, la seva natura, el seu entorn. Llavors és una iniciativa a nivell internacional. Serà una passejada, anirem fent aturades per explicar coses de natura o del funcionament del riu. Sortirem de l'estació de tren d'aquí d'Abrera a les 9:30, a 9:45, i anirem caminant, baixarem per Sant Hilari, per l'ermita i el que és la masia, anirem per la vora del riu i aleshores arribarem fins a Magarola, fins a la desembocadora de la riera Magarola, i tornarem a pujar per Can Morral per tornar cap allà a la 1:30, a 2:45, el que seria l'estació de tren a treballar.
5: A més, els organitzadors recomanen portar alguna peça de color blau com a element simbòlic vinculat a l'aigua i als rius. Vallès convida tothom a assistir-hi.
6: Perquè és una oportunitat ara que ha vingut el bon temps i que tot està florit i tot està magnífic, de passejar per la vora del riu i descobrir la natura que tenim a prop de casa. I lamentablement, quan pensem en espais naturals, doncs pensem en parcs nacionals llunyans i en llocs verges, i en canvi tenim una natura magnífica al costat de casa que a vegades no coneixem. Pues si algú ens escolta, doncs jo els diria que s'apuntin, que ens aturarem, que explicarem coses de natura, que gaudirem del matí i que realment val la pena conèixer la natura del costat de casa.
5: El Walking Rivers 2026 s'emmarca en accions de divulgació i protecció del medi ambient al territori. Tornem a recordar, el punt de trobada serà dissabte 16 de maig a 9:45 del matí a l'estació de ferrocarrils d'Abrera.
0: Abrera Informació. Acció social, medi ambient.
5: D'altra banda, amb l'objectiu de conèixer i difondre el medi natural, des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen impulsant les visites comentades amb la col·laboració del Servei Socioeducatiu Espai Galàxia, juntament amb l'Associació Naturalista d'Abrera Anda. I recentment s'han realitzat dues sortides al riu Llobregat des del parc de Sant Hilari. Júlia Mirtes, la regidora d'Acció Social i Drets de la Ciutadania.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Regidoria d'Acció Social i Drets de la Ciutadania posem a disposició de les famílies l'espai La Galàxia, un espai professional i especialitzat on la nostra infància comparteix setmanalment aprenentatge per les tardes a la finalització de l'horari escolar. En aquesta ocasió, l'activitat organitzada en banda, Abrera, ha estat de coneixement de l'entorn natural i patrimonial d'Abrera, alhora que d'aprenentatge del valor que entenen els nostres espais naturals i de com d'important és la seva conservació. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraïm la feina que realitzen les professionals del servei i també agrair a les famílies i a l'alumnat per la seva implicació. També, com no pot ser d'una altra manera, a Anda, per estar sempre disponible i treballant en equip. I bé, doncs, seguirem apostant per posar a disposició de la nostra ciutadania els serveis especialitzats necessaris per tal que tothom gaudeixi de l'Abrera igualitària, inclusiva i sostenible que volem i que defensem.
5: Durant el recorregut s'identifiquen arbres i plantes de ribera com freixes, pollancres, salses, canyís, esbarcers, esparregueres i cars, així com fauna com el bernat pescaire, oranetes, ànecs i fins i tot una colobra. Aquesta observació directa permet que els participants entenguin millor la riquesa i la fragilitat dels ecosistemes fluvials, tot despertant la curiositat i el respecte dels infants per la natura. També es col·labora en una acció de millora ambiental, regar 60 freixes plantats recentment per l'associació Anda i retirar canya americana, una espècie invasora que perjudica la biodiversitat del riu. Aquestes accions concretes ajuden a prendre consciència que tenir cura del medi ambient és una responsabilitat compartida i que amb petits gestos podem generar un impacte positiu real.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
8: Dimecres 13 de maig, l'Audiència Provincial de Madrid ha eximit de culpes al Real Madrid pel fet que se superessin els decibels permesos durant els concerts celebrats al Bernabéu. La resolució judicial apunta que les empreses promotores són les responsables de complir amb els límits establerts segons la normativa. Marlon, Hachiko i després Nuko amb Denial

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Tu també pots anunciar el teu producte, la empresa, la teva botiga aquí a Ràdio Abrera. Escriu a publicitat@radioabrera.cat. Ara Marta Santos, regálame la silla donde te esperé.

Dos quarts d'una, segons dades d'Idealista, el preu del metre quadrat a Catalunya se situava a l'abril en els 17,1 euros, una xifra que, encara que hagi disminuït un 8,6% respecte al mateix període del 2025, continua fent molt difícil l'accés a l'immoble. Tenint en compte que en el 2024 el salari mitjà de la joventut va ser de 1.048,19 euros nets en 12 pagues, segons dades de l'INE, aquest no podrien, o aquestes persones no podrien accedir ni a un pis de 50 metres quadrats a Barcelona. Anem a recordar una balada que cantava Farruko, La Tòxica.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Estic molt content d'estar aquí aquest dimecres. Ara vull presentar-te a Maria Artés. Aquí la tens. ¿Cómo le explico? És la cançó.

0: tens ràdio obrida 24 hores i en aquest programa més cançons que ara sonen.
1: Ràdio Obrera, Ràdio Obrera, la ràdio de referència. Gràcies a tu.
2: Gràcies a tu.

Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vilà. Mestres i professors del Baix Llobregat i del Penedès estan cridats avui a la vaga. Els sindicats convocants, en concret USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, posen damunt la taula un increment salarial de 400 euros per acabar amb les aturades, però des del govern se'ls demana propostes realistes amb la vista posada a la reunió prevista per demà dijous entre el departament i els sindicats. Per ara, nosaltres connectem amb Vilafranca del Penedès, on hi ha una gran concentració al centre de la ciutat, i ens ho explica la Goretti Martínez de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Goretti, que en sabem de tot plegat.
3: Bon dia. Doncs, efectivament, aquesta concentració i manifestació que s'està produint a Vilafranca del Penedès és una de les més multitudinàries que hem vist en molt de temps. Són més d'un miler de persones que s'han trobat des dels serveis educatius del Penedès. En primer lloc, a la plaça de la Vila, on hi havia una concentració programada per 1:45. Ja ha començat a arribar la gent molt abans. Tot plegat, la jornada començava també amb un tall a la Nacional 340 i amb aquest lema de sense condicions dignes no acabem el curs, els manifestants ara han enfilat pels carrers de Vilafranca, han tallat el trànsit en algunes vies principals del centre. I en aquests moments tota la concentració se situa al carrer Sant Pere, al vell mig de Vilafranca, com dèiem, una manifestació molt multitudinària amb aquest lema sense condicions dignes no acabem el curs. No només professors, també hi ha personal laboral, també hi ha educadores de 0 a 3 anys i famílies que han volgut donar suport al col·lectiu docent.
2: Gràcies, Goretti, seguirem pendents. Bon dia. Encara en clau educació, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquesta tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en una assemblea de docents, un dels punts que ha acabat de caldejar el pols amb educació i que han encès alguns partits de l'oposició. I l'Organització Mundial de la Salut avisa que apareixeran més casos d'antivirus entre els passatgers del vaixell Ondius, ja repatriats als seus països, però res fa pensar que pugui haver un nou brot. De fet, el nombre de persones infectades s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. I pel que fa als esports, el Barça estudia prendre mesures legals davant les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira, on va explicar ahir el president blanc en una roda de premsa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A motiu de la commemoració el 12 de maig del Dia Mundial de la Fibromialgia i la Síndrome de Fatiga Crònica, l'Ajuntament d'Abrera s'adhereix a la campanya de sensibilització social impulsada per la Fundació 12 de maig. I fins aquest divendres, la façana de l'Ajuntament i el castell de Voltrera d'Abrera s'il·luminen de color blau. La Fundació 12 de maig treballa per millorar la qualitat de vida de les persones que conviuen amb fibromialgia, síndrome de la fatiga crònica i encefalomielitis miàlgica, sensibilitat química múltiple i electrohipersensibilitat. Aquestes condicions són cròniques i complexes i poden afectar persones de totes les edats, amb símptomes físics i cognitius que varien en intensitat i evolució. A Catalunya es calcula que prop del 3% de la població conviu amb alguna d'aquestes malalties. Les dones són les principals afectades, amb una prevalença 4 vegades superior, i la fibromialgia és la més freqüent, amb uns 308 casos per cada 10.000 habitants. El seu abordatge ha de ser multidisciplinari i centrat en la persona per millorar la salut general, l'autonomia i el benestar i la qualitat de vida. Per a més informació i col·laboracions, podeu consultar el web fundació12demaig.org.
0: Abrera Informació. Infància,
5: esports i benestar.
4: Aquest dijous 14 de maig és el darrer dia per formalitzar les inscripcions per al Casal Municipal d'Estiu i l'Escola Esportiva Municipal d'Estiu d'Abrera d'aquest 2026, que es duran a terme del dimarts 30 de juny al divendres 31 de juliol, amb dos inclosos, de dilluns a divendres en horari de matí de 9 a 1. Un any més és el consistori abrerenc que subvenciona gran part del cost dels casals per facilitar l'accés a aquest servei i facilitar la conciliació familiar i laboral de les famílies abrerenques durant les vacances escolars festiu. També estan obertes les inscripcions telemàtiques per als serveis de menjador i d'acollida que enguany es realitzaran a l'Escola Josefina Ibáñez. Trobareu tota la informació i els enllaços d'inscripció al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera, l'organització de Nox Produccions i la col·laboració del Servei de Cultura, s'organitza el cicle d'humor d'Abrera amb 6 espectacles al llarg de l'any a la Sala Municipal. El proper tindrà lloc aquest divendres, 15 de maig, amb el monòleg d'Andrés Torres, Los hijos adolescentes. L'humorista explica com va néixer la idea.
6: No és perquè tinc quatre fills, i el primer monòleg va ser dels fills que eren petits, la criança dels fills, però com ja van començar a fer-se grans, doncs ja tenien que parlar de l'adolescència i va néixer. Per supervivència pròpia va néixer. Pues la jerga que porten els adolescents ara, la forma de parlar, tant el dia, bro, des de papa, mama, bro, tete... Ostres, dic, ostres, això és una mina, això tenim que exprimir-ho al mil per mil. I sí, em van donar idees. Jo sempre dic que els meus guionistes són els meus fills, o sigui, perquè són ells els que porten el guió de l'espectacle, pràcticament.
4: Torres també ha explicat a Ràdio Abrera què s'hi trobarà el públic assistent.
6: Molta risa, segur. I després, emocions, perquè tenim un puntet de... Li damos canya als adolescentes, li donem canya, molta canya, però riem amb ells i després hi ha un toc d'amor i que no són tan dolents i que aquesta etapa passa i se los quiere. Jo crec que risas, emoción, això, perquè són tots igual i... A veure, et diuen, vull aprendre de tu monòlogo. A veure, jo no ensenyo nada, ¿no? Jo digo, yo no soy pedagogo ni psicólogo ni nada, yo soy un padre con 4 hijos que cuento mis experiencias, ¿no? Y yo creo que en el fondo salen con reforzado diciendo, pues mira, pues eso, esto, he aprendido estas palabras, ahora sé cómo entiendo a mi hijo cuando me dice cringe, fomo, factos, ahí puedo que yo les pueda educar un poco a padres que dicen, realmente yo no sabía las palabras estas, que se sientan identificados con lo que yo explico. I que, ojo, que també és molt important, m'agraeixen molt que estiguin una hora i mitja al teatre als nois sense mòbil, que això diuen, mira, solo con esto ya estamos pagados.
4: Tornem a recordar les cites aquest divendres, 15 de maig, a les 10 de la nit, a la Sala Municipal d'Abrera, on podrem passar una molt bona estona amb l'Andrés Torres i el seu monòleg Los hijos adolescentes. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir de forma telemàtica a través del web de Nox Produccions Martorell.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Encara no tens l'aplicació de Ràdio Abrera? I a què esperes? És gratis! Descarrega del teu mòbil i tauleta i porta'ns on vulguis.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega San Crochet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crochet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrochet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Què escoltes al mòbil?
4: Ràdio Abrera.
3: Ràdio Abrera?
4: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
3: En directe?
4: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
3: No.
4: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
3: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
0: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la ràdio de referència. Gràcies a tu. Gràcies a tu. Gràcies a tu.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Allà on siguis, nosaltres hi serem. 3W, radioabrera.cat.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
4: A chatarrero del amor.
5: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
4: Chatarrero del amor.
6: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida. Portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
7: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.

Jo trio Ràdio Obrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Obrera. Tria-la.

0: control. Work your body to the beat. Body work will set you free.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Centenars de mestres i professors tornen al carrer en el que és la segona jornada de vaga al sector, avui al Penedès i al Baix Llobregat. Carreguen contra la gestió política del sistema educatiu i demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. A més, no tenen gaire esperances, diuen, en la negociació que ha de començar demà. Mireia Valentí és portaveu d'USTEC al Baix Llobregat.
3: No som massa optimistes. Veurem després d'aquesta resposta tan contundent que han donat tant el Penedès com el Baix Llobregat, potser ells se n'adonen que necessiten ja parlar amb nosaltres perquè la cosa va seriosament.
2: I des de Califòrnia, el president Salvador Illa ofereix mà estesa, però s'assenyeix, això sí, a l'acord signat en Comissions Obreres i la UGT.
4: Tenim un acord, és un acord que mai s'havia invertit tant en educació, un acord de 2.000 milions d'euros en 2 anys, i estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació, i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
2: Educació ha xifrat en un 17% el seguiment de la vaga al Baix Llobregat i Penedès fins a la 1 del migdia. Més qüestions, un robatori de cable entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei a la línia R4 de Rodalies afecta el servei en concret. Els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a Terrassa Estació del Nord i entre aquesta estació i Manresa hi ha circulació amb un tren llançadora. També s'ha habilitat un servei complementari per carretera entre Terrassa Estació Nord i Manresa. Els Mossos han detingut 2 persones. I parlem de la remodelació del pont del Petroli de Badalona, que s'iniciarà la primera setmana del mes de juny i afectarà l'entorn més immediat del Pantalà, que va quedar malmès, recordem-ho, el 2020 pel temporal Glòria. Els banyistes no podran fer ús d'un espai de 75 metres a banda i banda del pont, tant a la sorra com al mar. La zona afectada, per tant, estarà totalment tancada i balisada. I la vedet Tania Doris ha mort als 74 anys. Va ser una de les reines de la revista El Paral·lel de Barcelona durant els anys 70 i 80. Nascuda a València, es deia realment Dolores Cano. Va protagonitzar espectacles com Esta noche sí, Una rubia peligrosa, o Yo soy, La tentación, tant a Madrid com a Barcelona. I acabem parlant de l'Espanyol, que necessita que el Barça guanyi i se la juga a Cornellà al Prat. Els blanquiblaus han de sumar els 3 punts contra l'Atlètic i trencar una ratxa de 18 partits sense guanyar.
1: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. La reducció dels fets delictius en els darrers 10 anys, la col·laboració entre els cossos de seguretat i l'aposta per les noves tecnologies centra en la Junta Local de Seguretat d'Abrera, que s'ha celebrat aquest dilluns 11 de maig al matí a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera. Un espai de treball i participació dedicat a les polítiques de seguretat del municipi i la coordinació, col·laboració i cooperació entre els diferents cossos policials i serveis de seguretat. La sessió ha comptat amb l'assistència d'autoritats municipals des dels diferents cossos de seguretat del territori, així com representants d'entitats i associacions de veïnes i veïns, amb l'objectiu d'explicar de forma clara i transparent les dades de seguretat del municipi, així com compartir les principals línies d'actuació en matèria de convivència i prevenció. Entre els assumptes inclosos a l'ordre del dia de la Junta Local de Seguretat d'Abrera, han destacat l'anàlisi dels serveis i de les dades de seguretat corresponents a l'exercici 2025 dels diferents cossos de seguretat amb competències a Abrera i la comparació amb els darrers anys. També s'ha tractat el Pla Local de Seguretat Viària d'Abrera, el projecte d'implantació d'un sistema de videovigilància al nostre municipi, així com la incorporació de noves tecnologies amb sistemes de protecció de les persones. Pel que fa a l'evolució dels delictes, a la Junta Local de Seguretat s'han posat en relleu les següents dades. La disminució del nombre total de delictes a Abrera, amb una reducció del 14,4% des de 2017, la reducció significativa dels robatoris amb força a domicilis, que han disminuït un 64% en 8 anys des del 2017, i i Cabrera és més segura que la mitjana catalana, amb un 22,8% menys de delictes al municipi que al conjunt de Catalunya. En les valoracions de la sessió de la Junta Local de Seguretat d'Abrera s'han posat en relleu l'evolució positiva de la seguretat en el municipi, amb la disminució dels fets delictius, la col·laboració entre els cossos de seguretat, l'aposta per les noves tecnologies, així com la creació d'una unitat de proximitat dins la policia local. Sentim Jesús Navarro, alcalde d'Abrera.
6: Ja hem invertit en noves tecnologies, les instal·lacions de videocàmeres al nostre municipi ja és un fet, hem destinat 150.000 euros i ja s'està iniciant el procés de contractació de l'estudi per tal de determinar on s'han d'implantar, i aquesta implementació es farà de la mà amb Mossos d'Esquadra per tal de compartir les dades i ser més eficients i eficaços davant la tipologia de localitzacions de certs vehicles, i també ja hem comentat i hem dit públicament l'existència i la generació d'un cos de proximitat dintre de la nostra policia local que treballi des de la proximitat amb el comerç, amb la ciutadania, amb les entitats, farà que una societat que romandri, que camini unida, que estigui ben informada i que pugui planificar-se millor, la farà un poble molt més segur i evitant debats banals i populistes que no tenen res a fer amb una societat com l'abrerenca, que està ben informada, ben treballada, té els recursos suficients i el cos de policia local necessari per impulsar aquestes polítiques.
5: Alfred Delgado és el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.
7: Super content per la presència de les autoritats que han estat aquí en aquesta junta local, la presència de Guàrdia Civil, de Policia Nacional i, com no, també de Mossos d'Esquadra, amb els que tenim una estratègia de col·laboració total, no? Associacions de veïns, els veïns han estat presents, han estat escoltant totes les dades que s'han presentat i contents de que la nostra policia local fa la feina com ha de fer, el que és el Pacte de Seguretat Ciutadana 2030 i més enllà, en el qual contempla una sèrie d'accions de la policia de proximitat i la posada en marxa del sistema de videovigilància, que al final nosaltres el que volem amb això, l'equip de govern, l'àrea de Seguretat Ciutadana d'Abrera, és protegir, vale? No és controlar els nostres veïns i veïnes i que se sentin més segurs encara de l'estància, de la seva vivència dintre de la nostra població.
5: A continuació sentim Juan Antonio González Moratalla, inspector en cap de la Policia Local d'Abrera.
8: Penso que aquesta Junta Local de Seguretat ha posat molt clar quina és l'evolució dels delictes que succeeixen al nostre municipi. Clarament, portem 10 anys de disminució. De fet, jo crec que estem ara mateix amb unes dades ja molt, molt inferiors. És a dir, per això la Junta també hem explicat que si volem tenir una millora, el millor ja serà fer exploracions sobre tecnologia per aplicar-la, per poder millorar aquesta seguretat. Una disminució també clara en els últims 3 anys dels accidents amb ferits, un augment en positiu de la nostra activitat policial. Hem passat de l'any 2017 de 6.000 i pico serveis policials a 9.000 i pico. Clarament l'orientació, una orientació de protecció a les persones més vulnerables.
5: I finalment, Òscar Carreras Casado, inspector en cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Martorell.
9: Una cosa són les dades delinqüencials que l'hem presentat i una altra cosa sí que destacaria és el treball conjunt que fem amb la policia local d'Abrera, la col·laboració i la coordinació que tenim, que això que fa el que fa és que siguem més eficients. Posaria una dada. Quasi el 50% dels delictes ocorreguts al municipi d'Abrera són resolts. I això és gràcies a la bona entesa entre cossos policials, la bona tramitació dels atestats, que fa que tinguem aquesta bona resolució.
5: La Junta Local de Seguretat d'Abrera ha aprovat la proposta d'una comissió tècnica entre policia local i Mossos d'Esquadra per a la determinació de la ubicació dels punts de videovigilància. Posteriorment, aquest sistema de videovigilància quedarà connectat amb el sistema Lectio de Mossos d'Esquadra, de forma que aquest cos policial podrà rebre directament la informació captada per les càmeres instal·lades a Abrera. També s'ha fet un agraïment a totes les persones participants a la Junta Local de Seguretat d'Abrera, així com l'assistència de les associacions veïnals de barris com la Florida, Can Vilalba, El Rebato, Santa Maria de Vilalba, Sant Miquel i la Zona Esportiva, així com els voluntaris de Protecció Civil d'Abrera i el personal tècnic municipal.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera.
10: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
1: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega San Crochet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crochet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrochet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa. A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els sindicats insten el govern a negociar de veritat a la reunió de demà convocada a 9:45 al Departament d'Educació. USTEC reclama que la conselleria posi damunt de la taula recursos, calendari i garanties. Professors de secundària critiquen l'enrocament de l'administració, diuen, tot i no tenir gaire expectatives, esperen que el govern s'avingui a negociar la qüestió salarial. Ramiro Gil és secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària. Són declaracions a la xarxa.
2: Sembla ser que demà no vindran amb gaires propostes. Ens volen seguir mantenint en una estratègia de fer perdre el temps, de convocar-nos a unes reunions, perquè d'una banda sembla que el govern diu que està disposat a negociar, però la realitat ens diuen no, aquest és l'únic acord possible, el que hem signat en comissions UGT, o ho agafeu o no hi ha res.
1: Centenars de mestres i professors han tornat avui al carrer en la segona jornada de vaga del sector, avui al Penedès i al Baix Llobregat. Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya central. I Unió de Pagesos denuncia que el pla de control poblacional de senglars a les Terres de l'Ebre s'ha aprovat a més de 2 anys de retard i amb mancances importants. El sindicat assegura que el pla contravé la legislació vigent i en demana la nul·litat. Escoltem Carlos Sanz, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
3: Malgrat este retard, acaba sortint en moltes mancances, inclús fora de... Nosaltres creiem que fora del marc de la llei del decret de caça, no? Perquè tot i sortir en retard, este pla de control poblacional encara ha d'avaluar la població de senglars per establir el nombre mínim de senglars que s'han d'extreure del medi, no?
1: La pedregada que ahir a la tarda va escombrar les comarques de Ponent ha ocasionat danys entre el 40 i el 60% en unes 2.000 hectàrees de cultiu, segons les primeres estimacions que ha fet el Departament d'Agricultura. Va ser a les 7 de la tarda, una tempesta va travessar el Segrià d'est a oest i també va arribar a les Garrigues i al sud del Pla d'Urgell. El fenomen va afectar sobretot fruita dolça, tant a les espècies més sensibles com nectarines i albercoc, com a les pomes i a les peres. I el Departament de Salut invertirà 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella, que dona cobertura a una població de 200.000 persones a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha presentat aquest matí la proposta arquitectònica que dona forma al pla d'espais i serveis garantint el finançament de l'obra. L'horitzó temporal arriba per poder dur a terme aquesta obra el 2031, això sí, 5 anys més tard de les previsions inicials.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Aquest diumenge 10 de maig s'ha posat punt i final a la 8a Abrera Street Food 2026 amb gran èxit d'assistència i participació en les diferents propostes i activitats programades durant tot el cap de setmana al Parc de Can Morral, tot i que dissabte a la tarda nit es van haver de suspendre algunes a causa de la pluja. Al llarg del cap de setmana hem gaudit de food trucks, actuacions en directe a càrrec de diverses entitats locals, música i activitats infantils. I diumenge al matí també s'ha celebrat la Fira de Primavera de l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera. Les valoracions han estat molt positives. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i la regidora de Promoció de la Vila i Comerç, Maite Novell.
5: Ha sigut una festa molt profitosa, però sobretot molt participativa. S'ha treballat una promoció de la vila d'una forma molt directa, amb una fira de les tutres que ha sigut un èxit, malgrat que el dissabte va ploure, però la participació de les entitats, dels participants, ha sigut molt gran. I avui diumenge el comerç també, que forma part activa del nostre municipi, part del teixit social també, doncs s'ha incorporat per també donar llum i que tothom el conegui, continuï apostant per al comerç local i per aquesta compra de proximitat des de l'Ajuntament d'Abrera i en concret des de l'àrea de promoció econòmica s'impulsa constantment aquesta iniciativa per tal que el comerç sigui un element actiu i per això sempre estarem al costat d'ells.
6: La 8a edició ha estat, com sempre, una resposta per part de tots els veïns i veïnes molt positiva, sobretot divendres també van tenir moltes demostracions de les nostres entitats a càrrec de Vive i Baila, del Casal de la Gent Gran, i el dissabte hem tingut també actuacions com la d'Energy Dance i d'altres, com també el tardeu que vam tenir. Malauradament, al vespre es va tenir que cancel·lar alguna que altra activitat degut a les inclemències meteorològiques, però bueno, avui diumenge ho veig molt animat amb la fira de comerciants, que tenim molta gent a la plaça i esperem que finalitzi aquesta tarda amb molt d'èxit i crec que, bueno, que aquí tenim bastantes famílies que podran gaudir de la gastronomia que ens porten les food trucks. Espero que tots ho hagueu passat molt bé i la que ve sigui encara més i millor.
4: La 8a Abrera Street Food 2026 ha comptat amb zona de food trucks, jocs gegants i atraccions infantils, actuacions d'entitats locals, vesprets i vermuts electrònics.
0: Abrera Informació, salut pública i benestar.
4: Des del Servei de Salut de l'Ajuntament d'Abrera, l'equip d'atenció primària EAP d'Abrera i Ràdio Abrera, impulsem el nou espai radiofònic mensual La Salut a les Ones, un projecte d'educació per la salut amb l'objectiu de sensibilitzar i empoderar la població per adoptar hàbits saludables per preveure la malaltia i promocionar la salut. Cada segon dissabte de mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, comptarem amb la participació de diferents agents comunitaris de salut i la ciutadania, i a cada programa s'emetran dues entrevistes de diferents temes d'interès per la salut relacionats amb dies internacionals, campanyes de salut, activitats per la salut del municipi, etc. El primer programa de la salut a la zona s'ha emès aquest dissabte 9 de maig i hem parlat sobre el Dia Mundial Sense Tabac i la campanya Inhala la Vida i la donació de sang amb el lema Donar sang és donar vida, amb la infermera del CAP d'Abrera, Montse Bové, i Marta Hernández, tècnica de promoció de l'àrea de la donació del Banc de Sang i Teixits. Ja podeu recuperar el podcast a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i a l'espai de salut pública del web municipal abrera.cat. D'altra banda, des de la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, es continuen impulsant el nou cicle de xerrades de salut comunitària. Aquestes trobades obertes a la ciutadania es realitzen amb una periodicitat mensual amb l'objectiu de generar espais d'informació, reflexió i participació ciutadana al voltant de temes rellevants per al benestar físic i emocional relacionat amb la salut. Escoltem José Antonio Zafra, regidor de Salut Pública.
7: Aquestes xerrades de salut comunitària són una eina clau per apropar la salut a la ciutadania i oferir informació clara, útil i accessible per al dia a dia. Aquestes iniciatives permeten que totes aquelles persones estiguin millor i entenguin millor com funciona el sistema sanitari, facin un ús més adequat dels serveis de salut i també incorporin hàbits saludables. Alhora, aquestes xerrades també contribueixen a generar espais de confiança i proximitat entre la ciutadania i els professionals sanitaris, facilitant la resolució de dubtes i també la participació activa. Des d'una perspectiva més comunitària, aquestes accions també ajuden a prevenir problemes de salut, reduir desigualtats i fomentar una població més informada i autònoma en la cura de la seva salut. Des de l'Ajuntament d'Abrera, continuarem impulsant aquest tipus d'espai perquè invertir en l'educació per a la salut és invertir en la qualitat de vida i el benestar de tothom.
4: El cicle continuarà durant els propers mesos amb noves sessions temàtiques que tindran lloc de 18 a 19 a la Casa de Cultura d'Abrera, carrer de Federico García Lorca 17. Les properes xerrades són les següents. Dimecres 27 de maig de 2026, què cal saber de la hipercolesterolèmia, a càrrec del Servei de Salut Pública i l'Ajuntament i Farmàcia Rocamora. I dimecres 17 de juny de 2026, hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec del Servei de Salut Pública i l'Ajuntament i Farmàcia Flores.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional.

0: años construyendo juntos. Obramat.
1: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
2: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
3: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, compareixen hores d'ara al Parlament a la Comissió d'Interior per donar explicacions per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors. Parlon ha demanat disculpes als sindicats educatius i ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada.
2: Demanat disculpes, i demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada en la qual s'han assumit riscos innecessaris també per la imatge del cos.
1: Parlon ha defensat la professionalitat del cos i ha destacat que cal reforçar la confiança de la ciutadania als moviments socials amb els Mossos. I el model educatiu ha estat també avui molt present precisament al Parlament en la compareixença del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. El govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el model lingüístic de l'escola catalana. Tot i això, es reforça amb personal especialitzat el dret lingüístic per afrontar una eventual sentència contrària a la immersió.
3: Aquest personal és òbviament necessari perquè el dret lingüístic ha arribat a un extrem d'especialització que no pot resoldre's de qualsevol manera. Aquesta és una feina que es fa de forma gradual. Som un departament encara en desplegament, en construcció. Esperem poder continuar creixent i poder continuar reforçant aquesta massa grisa que ens permetrà respondre als diferents escenaris.
1: I protestes avui davant dels centres penitenciaris i de justícia juvenil convocats per la UGT. El personal demana que se'ls equipari amb la resta de funcionaris i treballadors del sistema penitenciari català, demanant que també se'ls consideri agents de l'autoritat, condició que els funcionaris tenen, això sí, des de gener. La presó de Lleida, la protesta ha plegat una trentena de treballadors. I l'advocat defensor de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, ha assegurat aquest dimecres en el seu informe final de l'Audiència Nacional que les acusacions públiques no han pogut demostrar que els diners de la família Pujol Ferrusola a Andorra procedissin de comissions irregulars per adjudicacions públiques. Ha reiterat que els fons procedeixen de la deixa de l'avi Florenci, que patia pel sosteniment econòmic de la seva família, però ha al·legat que, tot i no poder-se aprovar això, tampoc es pot demostrar que els diners procedissin de la...
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. L'entorn natural d'Abrera acollirà aquest dissabte 16 de maig l'activitat oberta a tota la ciutadania Walking Rivers, Caminant Rius. Es tracta d'una passejada guiada de 6 quilòmetres pels marges del riu Llobregat amb l'objectiu de conèixer millor l'entorn natural i la seva importància ambiental. L'activitat està organitzada per l'Associació Naturalista Anda d'Abrera amb la participació d'altres entitats del territori i amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera. L'activitat estarà conduïda pel naturalista integrant d'Anda, Alfred Vallès, que explica quin serà el recorregut.
5: Són caminades que es fan al costat dels rius, seguint els rius, per donar a conèixer el riu en si mateix, la seva natura, el seu entorn. Llavors és una iniciativa a nivell internacional. Serà una passejada, anirem fent aturades per explicar coses de natura o del funcionament del riu. Sortirem de l'estació de tren d'aquí d'Abrera a les 9:30, a 9:45, i anirem caminant, baixarem per Sant Hilari, per l'ermita i el que és la masia, anirem per la vora del riu i aleshores arribarem fins a Magarola, fins a la desembocadora de la riera Magarola, i tornarem a pujar per Can Morral per tornar cap allà a la una i mitja, a 2:45, el que seria l'estació de tren a Trabajada.
4: A més, els organitzadors recomanen portar alguna peça de roba de color blau com a element simbòlic vinculat a l'aigua i als rius. Vallès convida tothom a assistir-hi.
5: Perquè és una oportunitat, ara que ha vingut el bon temps i que tot està florit i tot està magnífic, de passejar a la vora del riu i descobrir la natura que tenim a prop de casa. I lamentablement, quan pensem en espais naturals, doncs pensem en parcs nacionals llunyans i en llocs verges, i en canvi tenim una natura magnífica al costat de casa que a vegades no coneixem. Pues si algú ens escolta, doncs jo els diria que s'apuntin, que ens aturarem, que explicarem coses de natura, que gaudirem del matí i que realment val la pena conèixer la natura del costat de casa.
4: Al Walking Rivers 2026 s'emmarquen accions de divulgació i protecció del medi ambient al territori. Tornem a recordar, el punt de trobada serà dissabte 16 de maig a 2:15 del matí a l'estació de ferrocarrils d'Abrera.
0: Abrera Informació. Acció social. Medi ambient.
4: D'altra banda, amb l'objectiu de conèixer i difondre el medi natural, des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen impulsant les visites comentades amb la col·laboració del Servei Socioeducatiu Espai Galàxia juntament amb l'Associació Naturalista d'Abrera Anda. Així, recentment s'han realitzat dues sortides al riu Llobregat des del Parc de Sant Hilari. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social i Drets de la Ciutadania.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Regidoria d'Acció Social i Drets de la Ciutadania posem a disposició de les famílies l'espai La Galàxia, un espai professional i especialitzat on la nostra infància comparteix setmanalment aprenentatge per les tardes a la finalització de l'horari escolar. En aquesta ocasió, l'activitat organitzada en banda a Abrera ha estat de coneixement de l'entorn natural i patrimonial d'Abrera, alhora que d'aprenentatge del valor que entenen els nostres espais naturals i de com d'important és la seva conservació. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraïm la feina que realitzen les professionals del servei i també agrair a les famílies i a l'alumnat per la seva implicació. També, com no pot ser d'una altra manera, a Anda per estar sempre disponible i treballant en equip. I bé, doncs seguirem apostant per posar a disposició de la nostra ciutadania els serveis especialitzats necessaris per tal que tothom gaudeixi de l'Abrera igualitària, inclusiva i sostenible que volem i que defensem.
4: Durant el recorregut es van identificar arbres i plantes de ribera com freixes, pollancres, salzes, canyís, esbarzers, esparregueres i cars, així com fauna com el bernat pescaire, oranetes, ànecs i fins i tot una colobra. Aquesta observació directa va permetre als i a les participants entendre millor la riquesa i la fragilitat dels ecosistemes fluvials, tot despertant la curiositat i el respecte dels infants per la natura. També es va col·laborar en una acció de millora ambiental, regar els 60 freixes plantats recentment per l'associació Anda Abrera i retirar canya americana, una espècie invasora que perjudica la biodiversitat del riu. Aquestes accions concretes ajuden a prendre consciència que tenir cura del medi ambient és una responsabilitat compartida i que amb petits gestos podem generar un impacte positiu real.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: 3 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Vinga, doncs ja som aquí una tarda més de dimecres, després d'actualitzar notícies i informacions amb el company Òscar Navarro i els serveis informatius de la xarxa. Comencem el Music d'avui. Salutacions d'en Jordi Bosquet. Vinga amb els Ashley Brothers i aquest Go The Way per començar a bon ritme el Music. La meva música des d'ara i fins les 7 de la tarda. Vinga, dos horetes de bona música.

Doncs Billy Joel. I aquest My Life, una altra de les produccions de finals dels 70, eh? Un altre dels temes que forma part de la meva música. Tots els dimecres, entre les 5 i les 7 de la tarda aquí a Ràdio Abrera, amb Jordi Bosquet.

It's a Hare! El cor destrossat de la Bonnie Tyler. Una altra de les grans produccions de finals dels 70s. Love is a lie. Vinga, una altra. So la Susie 4, Summer in Inn, un tema original que va tornar a veure la llum fa un anyet, eh?

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega Sant Crotxet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crotxet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrotxet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquets.

Doncs era Lasses to Asses, una altra de les clàssiques de David Bowie. Seguim avançant. Dos minuts i arribem a dos quarts. Ara ens quedarem amb la Ketsy Pansy. Hey Wonder, I'm Not Scared. La Patsy Kensy i un dels seus grans hits.

Doncs eren la vuitena meravella, The Wonder, amb la Patsy Kensit, aquesta rosa sensual i amb aquesta veu que ens embelesava. I don't care. Un parell de minuts per sobre de dos quarts. Seguim avançant al Music amb Jordi Bosquet. Ara, ni més ni menys que la Bionda. Diuen que són els percussors del Italo Dance. I Wanna Be Your Lover.

altra de les grans clàssiques, aquesta d'MC Faden amb Whitehead, amb aquest Ain't No Stopping Us Now. No ens para ningú, eh? 4 minuts i 3 quarts, avançant al Music d'avui dimecres.

0: Els sempre mítics Bee Gees, amb una de les clàssiques de la soundtrack de Saturday Night Fever. Jo que he tingut el plaer de caminar pels carrers de Bay Ridge i recórrer aquests llocs mítics de la pel·lícula i menjar un tros de pizza a pizzeria Lenny's, com va fer Travolta. Cada vegada que escolto aquest tema se'm ponen els cabellets de punta, eh? Per minut i arribem a 3 quarts. 4 consellets i tot seguit més coses aquí al My Music d'avui.
1: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
2: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
1: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
2: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
1: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
3: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
4: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de 3 ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
5: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
0: Vinga, una miqueta d'Italo Dance de la mà dels My Mind. Anem a recordar aquest tango hipnòtic, o aquest hipnòtic tango. Camí de les 6 de la tarda.

Doncs la producció dels My Mind, una altra dels grans clàssics de l'Italo Dance de meitat dels 80, amb aquest Hypnotic Tango. Va, una de Odyssey i Use It Up and Wear. Oh, que bona és aquesta. Ens imprimeix ritme. En 10 minuts, a les 6 de la tarda. Aquest és el Music.

0: Thomas Odyssey. I amb aquest UCG de Panawear. Va, més cosetes abans d'arribar a les 6 de la tarda al Mític Directe. De Peter Frampton. Aquí tenim aquest Show Me The Way. Des d'aquest doble llarga durada i amb Mític i pel record.
1: El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.

Vinga, arribarem a les 6 de la tarda. Ho farem a lo gran, amb Alicia Bridges. I aquest I Love the Nightlife. A les 6 actualitzem notícies. I després, la segona horeta del Music amb Jordi Bosquet. Música.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla amb Mercè Roura, la consellera d'Interior Núria Parlon i el director general de la policia Josep Lluís Trapero compareixen a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors. Parlon ha demanat disculpes als sindicats educatius per l'error humà, ha dit, i ha explicat que no es tracta d'una decisió política sinó una maniobra operativa mal plantejada. Per la seva banda, Trapero ha admès l'error i ha volgut deixar clar que l'acció policial no té a veure amb la gestió del Departament d'Educació.
2: Reconec l'error en la no oportunitat i, si vostès volen, fins i tot la ingenuïtat de la decisió. Com també deixo clar que l'acció policial no té res a veure amb la gestió del Departament d'Educació en les reivindicacions i les exigències que es puguin estar duent a terme per part del col·lectiu de mestres.
1: Per la seva banda, Junts ha demanat la dimissió i ha dit que els fets suposen una greu vulneració dels drets fonamentals. Escoltem Josep Rius.
3: El programa pilot de Mossos a les aules, per què era? Per gestionar una possible conflictivitat entre els alumnes o per controlar els mestres? En una assemblea sindical vulnera la llibertat sindical. No només el dret a poder crear uns sindicats, sinó l'activitat sindical i l'autoorganització interna. I la jurisprudència és clara, qualsevol ingerència pública que pugui generar, sí, intimidació o desincentivació de l'acció sindical constitueix una vulneració de drets fonamentals.
1: Per cert, que Junts s'obre a validar un hipotètic decret estatal d'habitatge que inclogui desgravacions fiscals en compra i lloguer d'habitatge, així com l'estalvi previ a la compra i l'habitació. Rehabilitació. Ara bé, els de Carles Puigdemont ho desvinculen d'una pròrroga de lloguers, una iniciativa que diuen no soluciona el problema al seu parer. Així ho expliquen mitjans de Madrid, de fons del partit, que aquest dimecres, després que la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avalés en una entrevista activar aquests incentius proposats per Junts. I el govern reforçarà a partir de demà el servei d'autobús entre Berga i Barcelona per donar resposta a l'increment de demanda dels últims anys. Hi haurà 3 expedicions directes més entre setmana i una altra semidirecta, una ampliació que es farà en 3 fases i que suposa uns 900.000 euros. El corredor registra 450.000 usuaris cada any. I el Festival Artot arriba enguany a un punt de maduresa després de 20 anys de trajectòria marcats per grans transformacions socials i culturals. Des dels seus inicis, el festival ha defensat la cultura com a eina de transformació social, de construcció d'identitat i de cohesió comunitària.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. La reducció dels fets delictius en els darrers 10 anys, la col·laboració entre els cossos de seguretat i l'aposta per les noves tecnologies centren la Junta Local de Seguretat d'Abrera, que s'ha celebrat aquest dilluns 11 de maig al matí a la sala de plens de l'Ajuntament d'Abrera. Un espai de treball i participació dedicat a les polítiques de seguretat del municipi i la coordinació, col·laboració i cooperació entre els diferents cossos policials i serveis de seguretat. La sessió ha comptat amb l'assistència d'autoritats municipals des dels diferents cossos de seguretat del territori, així com representants d'entitats i associacions de veïnes i veïns, amb l'objectiu d'explicar de forma clara i transparent les dades de seguretat del municipi, així com compartir les principals línies d'actuació en matèria de convivència i prevenció. Entre els assumptes inclosos a l'ordre del dia de la Junta Local de Seguretat d'Abrera, han destacat l'anàlisi dels serveis i de les dades de seguretat corresponents a l'exercici 2025 dels diferents cossos de seguretat amb competències a Abrera i la comparació amb els darrers anys. També s'ha tractat el Pla Local de Seguretat Viària d'Abrera, el projecte d'implantació d'un sistema de videovigilància al nostre municipi, així com la incorporació de noves tecnologies amb sistemes de protecció de les persones. Pel que fa a l'evolució dels delictes, a la Junta Local de Seguretat s'han posat en relleu les següents dades. La disminució del nombre total de delictes a Abrera, amb una reducció del 14,4% des de 2017, la reducció significativa dels robatoris amb força a domicilis, que han disminuït un 64% en 8 anys des del 2017, i Cabrera és més segura que la mitjana catalana, amb un 22,8% menys de delictes al municipi que al conjunt de Catalunya. En les valoracions de la sessió de la Junta Local de Seguretat d'Abrera s'han posat en relleu l'evolució positiva de la seguretat en el municipi, amb la disminució dels fets delictius, la col·laboració entre els cossos de seguretat, l'aposta per les noves tecnologies, així com la creació d'una unitat de proximitat dins la policia local. Sentim Jesús Navarro, alcalde d'Abrera.
5: Ja hem invertit en noves tecnologies, les instal·lacions de videocàmeres al nostre municipi ja és un fet, hem destinat 150.000 euros i ja s'està iniciant el procés de contractació de l'estudi per tal de determinar on s'han d'implantar, i aquesta implementació es farà de la mà amb Mossos d'Esquadra per tal de compartir les dades i ser més eficients i eficaços davant la tipologia de localitzacions de certs vehicles. I també ja hem comentat i hem dit públicament l'existència i la generació d'un cos de proximitat dintre de la nostra policia local que treballi des de la proximitat amb el comerç, amb la ciutadania, amb les entitats, farà que una societat que romandi, que camini unida, que estigui ben informada i que pugui planificar-se millor, la farà un poble molt més segur i evitant debats banals i populistes que no tenen res a fer amb una societat com l'abrerenca, que està ben informada, ben treballada, té els recursos suficients i el cos de policia local necessari per impulsar aquestes polítiques.
4: Alfred Delgado és el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.
6: Supercontent per la presència de les autoritats que han estat aquí en aquesta junta local, la presència de Guàrdia Civil, de Policia Nacional i, com no, també de Mossos d'Esquadra, amb els que tenim una estratègia de col·laboració total, no? Associacions de veïns, els veïns han estat presents, han estat escoltant totes les dades que s'han presentat i contents de que la nostra policia local fa la feina com ha de fer. El que és el Pacte de Seguretat Ciutadana 2030 i més enllà, en el qual contempla una sèrie d'accions de la policia de proximitat i la posada en marxa del sistema de videovigilància, que al final nosaltres el que volem amb això, l'equip de govern, l'àrea de Seguretat Ciutadana d'Abrera, és protegir, vale? No és controlar els nostres veïns i veïnes i que se sentin més segurs encara de l'estància, de la seva vivència dintre de la nostra població.
4: A continuació sentim Juan Antonio González Moratalla, inspector en cap de la policia local d'Abrera.
7: Penso que aquesta Junta Local de Seguretat ha posat molt clar quina és l'evolució dels delictes que succeeixen al nostre municipi. Clarament, portem 10 anys de disminució. De fet, jo crec que estem ara mateix amb unes dades ja molt, molt inferiors. És a dir, per això la Junta també hem explicat que si volem tenir una millora, el millor ja serà fer exploracions sobre tecnologia per aplicar-la, per poder millorar aquesta seguretat. Una disminució també clara en els últims 3 anys dels accidents amb ferits, un augment en positiu de la nostra activitat policial, hem passat de l'any 2017 de 6.000 i pico serveis policials a 9.000 i pico, clarament l'orientació, una orientació de protecció a les persones més vulnerables.
4: I finalment, Òscar Carreras Casado, inspector en cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Martorell.
8: Una cosa són les dades delinqüencials que l'he presentat i una altra cosa sí que destacaria és el treball conjunt que fem amb la policia local d'Abrera, la col·laboració i la coordinació que tenim, que això que fa, el que fa és que siguem més eficients. Posaria una dada. El 50% dels delictes ocorreguts al municipi d'Abrera són resolts. I això és gràcies a la bona entesa entre cossos policials, la bona tramitació dels atestats, que fa que tinguem aquesta bona resolució.
4: La Junta Local de Seguretat d'Abrera ha aprovat la proposta d'una comissió tècnica entre policia local i Mossos d'Esquadra per a la determinació de la ubicació dels punts de videovigilància. Posteriorment, aquest sistema de videovigilància quedarà connectat amb el sistema Lectio de Mossos d'Esquadra, de forma que aquest cos policial podrà rebre directament la informació captada per les càmeres instal·lades a Abrera. També s'ha fet un agraïment a totes les persones participants a la Junta Local de Seguretat d'Abrera, així com l'assistència de les associacions veïnals de barris com la Florida, Can Vilalba, El Rebato, Santa Maria de Vilalba, Sant Miquel i la Zona Esportiva, així com els voluntaris de Protecció Civil d'Abrera i el personal tècnic municipal.
0: Serveis informatius de ràdio.
9: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: dues hores 100% música. 100% energia. 100% energia. 100% tu. 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music.
2: Doncs els serveis informatius de la xarxa i el company Òscar Navarro, com cada hora, ens han posat al corrent notícies i informacions. 9 minuts per sobre de les 6 de la tarda. Arrenquem la segona hora del Music. Els anys 80 eren uns anys prolífics per aquells mixos que arribaven des dels Estats Units i Canadà sense segell. Eren els mixos pirates. Vinga, tenim un que va fer carrera a Krypton, eh? Es podia llegir a la galeta algo així com Recorder Production 1122 New York. Tan sols això. Aquest era el segell, però el que porta dintre és dinamita pura. Escoltarem un trosset. Va, vinga.

Doncs eren unes autèntiques obres d'art, eh? Cita en Rogers, etc, etc, etc. Produccions piratilles que incloïen, doncs per temes de llicència, grans produccions musicals de l'època. Hem escoltat aquest trosset? Un altre dia escoltem més coses. Tinc molts d'aquests. Va, una altra cosa. Una de les grans produccions de la Amy Stewart, a part de el Knockin' Walk. Aquí tenim aquest Jealousy.

0: Stones va fer carrera, es va fer famós amb la versió del Knock on Wood, tocar fusta, era la Amy Stewart, que tenia més vida després del Knock on Wood amb aquest Yellow Sea. Vinga, quatre consells i tot seguit més music, eh? I...
1: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
2: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
3: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
4: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
5: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
6: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
0: Vinga, una miqueta de Charles Jankel. Aquí tenim aquest Glad You Know You. Que bona és aquesta, eh? Vinga, més música que forma part de la meva vida i que jo et presento dimecres rere dimecres perquè la compartim junts, eh? A través de Ràdio Obrera, a través del 107.9 i a través de les xarxes per tot el món.

Doncs era una altra de les clàssiques de Umir Deodato amb aquest SOS Fire in the Sky. Va, 5 minuts i 2 quarts. Més música, més música. L'època daurada del Hash Energy. Aquesta producció que es va inventar Bobby Orlando per Divine. Això ho va petar l'any 82. Shoot, you shoot.

Vinga, més cosetes bones, eh? I en directe al Music de Ràdio Abrera de tots els dimecres amb Jordi Bosquet. Aquesta és part de la meva música. Knock Me Out. Queden els Guerris.

0: Doncs era una altra de les bandes que van fer fortuna a finals, principis dels 80, finals dels 70, eren els Gary's Gang, amb temes com el Keep on Dancing i aquest Knock Me Out que hem escoltat tot seguit. 4 per sobre de 6:45 de la tarda. Vinga, més cosetes de clàssic en clàssic i tiro perquè em toca, eh? Aquí tenim...
1: 1, 2, 3, 4.
0: No és el Max Mix, eh? No. Tot un tros de clàssic de Gil Scott-Heron i aquest The Bottle.

producció de meitat dels 70 amb Jill Scott Heron, tot un tros de clàssic que ha quedat per la posteritat amb aquest de Babel. Ara els Incògnito comptant amb la inestimable veu de la Jocelyn Brown per la producció que sona a continuació, que es titula Always There. Avançant aquesta segona horeta, anem exaurint els minutets, anem esgarrapant minuts un rere l'altre. I això vol dir que cada vegada queda menys temps de music, però encara temps per davant, eh?

Sounds Nice and Slow era Jesse Green. Minut per sobre de 3 quarts, va, més cosetes. Ara ens quedem amb Josh Mood versionant aquest tros de clàssic que es titula Promised Land. Tarda carregada de ritme, eh? A Will Music ha fotut canyeta, eh?

Josh Mull versionant aquest Promise Land, una altra de les grans, grans produccions de meitat dels 80. Ara escoltem algo que no volia escoltar, eh? Llavors, fotem fora. Així de ràpid. Ara sí, va, el mític Nara de Michael Walden amb aquest tema que sí volia escoltar i que es titula I Should Love Ya. Va, vinga, 11 minutets i les 7 de la tarda. Aquest és el Music, aquí a Ràdio Abrera, amb Jordi Bosquet.

0: La cotorra criolla de Perucho Conde, 1980, però està vigent avui en dia encara, eh? Vinga, va, que marxem darrers minuts del music d'avui.
1: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: 3 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Vinga, va, que marxem. Ho fem a lo gran, eh? I... amb Soul Sister, aquest és The Way to Your Heart. Salutacions ben cordials de Jordi Busquet. Dos horetes de bona música que tornaran el proper dimecres a partir de les 5. Que tingueu una bona setmana. Sigueu bons i molta salut, companys.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El sindicat USTEC ha criticat la manca de concreció de la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, al Parlament per la infiltració dels Mossos. La portaveu, Iolanda Segura, afirma que no hi ha prou en demanar disculpes i demana més dades per estar segurs de que no ha passat abans i no tornarà a passar.
2: No es tracta que la consellera només es disculpi. Es tracta de conèixer l'abast d'aquestes operacions, perquè a quantes assemblees més hi ha hagut infiltracions? S'han recollit dades? Quin ús se n'ha fet o se'n farà d'aquestes dades? Podem estar segurs que la informació sostreta no s'utilitzarà per intentar tenir una posició d'avantatge en la negociació? Qui ens assegura que no s'han fet altres actuacions en aquesta línia? O fins i tot que no tenim els nostres telèfons intervinguts, per exemple?
1: Diu Segura que aquestes accions coarten la llibertat d'expressió i el dret de protesta i tenen com a objectiu intimidar. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes als sindicats educatius per l'error humà i ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada. Junts, Esquerra i Comuns i la CUP veuen insuficients les disculpes de la consellera d'Interior i li demanen que cessi el director general de la policia, Josep Lluís Trapero. I la mesa del Congrés dels Diputats ha decidit retirar l'acreditació temporalment als activistes ultras Vito Quiles i Bertran Endongo. La decisió es pren de manera cautelar per protegir, diuen, els interessos dels diputats i, paral·lelament, es mantenen oberts els expedients de tots dos. Quiles en té un total de 8 per gravar, entre d'altres, a Pedro Sánchez en zones no autoritzades i Endongo en té 3, entre els quals interrompre rodes de premsa. I Mollerussa ha registrat durant el 2025, Mollerussa millora la recollida selectiva fins al 47%, però incrementa la generació de residus en un 7%, fins a les 7.894 tones, tot i que la població només ha crescut 1,4. Les dades de la memòria de residus evidencien un repte clau. La fracció resta continua sent majoritària i suposa més de la meitat de la brossa generada. I acabem parlant del sonar, que desplaça tota l'activitat a la Gran Via de l'Hospitalet en una edició amb més d'un centenar d'actuacions que hem conegut. A banda de la banda de culte de Prodigy, el raper londinenc Skepta o les sessions de Charlotte Witt, que són alguns dels plats forts d'aquesta edició que, ja dèiem, té múltiples escenaris. En una hora, més notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Aquest diumenge 10 de maig s'ha posat punt i final a la 8a Abrera Street Food 2026 amb gran èxit d'assistència i participació en les diferents propostes i activitats programades durant tot el cap de setmana al Parc de Can Morral, tot i que dissabte a la tarda nit es van haver de suspendre algunes a causa de la pluja. Al llarg del cap de setmana hem gaudit de food trucks, actuacions en directe a càrrec de diverses entitats locals, música i activitats infantils. I diumenge al matí també s'ha celebrat la Fira de Primavera de l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera. Les valoracions han estat molt positives. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i la regidora de Promoció de la Vila i Comerç, Maite Novell.
4: Ha sigut una festa molt profitosa, però sobretot molt participativa. S'ha treballat una promoció de la vila d'una forma molt directa, amb una fira de les tutres que ha sigut un èxit, malgrat que el dissabte va ploure, però la participació de les entitats, dels participants, ha sigut molt gran. I avui diumenge el comerç també, que forma part activa del nostre municipi, part del teixit social també, doncs s'ha incorporat per també donar llum i que tothom el conegui, continuï apostant per al comerç local i per aquesta compra de proximitat des de l'Ajuntament d'Abrera i en concret des de l'àrea de promoció econòmica s'impulsa constantment aquesta iniciativa per tal que el comerç sigui un element actiu i per això sempre estarem al costat d'ells.
5: La 8a edició ha estat, com sempre, una resposta per part de tots els veïns i veïnes molt positiva, sobretot divendres també van tenir moltes demostracions de les nostres entitats a càrrec de Vive i Baila, del Casal de la Gent Gran, i el dissabte hem tingut també actuacions com la d'Energy Dance i d'altres, com també el tardeu que vam tenir. Malauradament, al vespre es va tenir que cancel·lar alguna que altra activitat degut a les inclemències meteorològiques, però bueno, avui diumenge ho veig molt animat amb la fira de comerciants, que tenim molta gent a la plaça i esperem que finalitzi aquesta tarda amb molt d'èxit, i crec que, bueno, que aquí tenim a bastantes famílies que podran gaudir de la gastronomia que ens porten les food trucks. Espero que tots ho hagueu passat molt bé i la que ve sigui encara més i millor.
3: La 8a Abrera Street Food 2026 ha comptat amb zona de food trucks, jocs gegants i atraccions infantils, actuacions d'entitats locals, vespreig i vermuts electrònics.
0: Abrera Informació, salut pública i benestar.
3: Des del Servei de Salut de l'Ajuntament d'Abrera, l'equip d'atenció primària EAP d'Abrera i Ràdio Abrera, impulsem el nou espai radiofònic mensual La Salut a les Zones, un projecte d'educació per la salut amb l'objectiu de sensibilitzar i empoderar la població per adoptar hàbits saludables per preveure la malaltia i promocionar la salut. Cada segon dissabte de mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, comptarem amb la participació de diferents agents comunitaris de salut i la ciutadania, i a cada programa s'emetran dues entrevistes de diferents temes d'interès per la salut relacionats amb dies internacionals, campanyes de salut, activitats per la salut del municipi, etc. El primer programa de la salut a la zona s'ha emès aquest dissabte 9 de maig i hem parlat sobre el Dia Mundial Sense Tabac i la campanya Inhala la Vida i la donació de sang amb el lema Dona sang és d'una vida, amb la infermera del CAP d'Abrera, Montse Bové, i Marta Hernández, tècnica de promoció de l'àrea de la donació del Banc de Sang i Teixits. Ja podeu recuperar el podcast a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i a l'espai de salut pública del web municipal abrera.cat. D'altra banda, des de la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, es continuen impulsant el nou cicle de xerrades de salut comunitària. Aquestes trobades obertes a la ciutadania es realitzen amb una periodicitat mensual amb l'objectiu de generar espais d'informació, reflexió i participació ciutadana al voltant de temes rellevants per al benestar físic i emocional relacionat amb la salut. Escoltem José Antonio Zafra, regidor de Salut Pública.
6: Aquestes xerrades de salut comunitària són una eina clau per apropar la salut a la ciutadania i oferir informació clara, útil i accessible per al dia a dia. Aquestes iniciatives permeten que totes aquelles persones estiguin millor i entenguin millor com funciona el sistema sanitari, facin un ús més adequat dels serveis de salut i també incorporin hàbits saludables. Alhora, aquestes xerrades també contribueixen a generar espais de confiança i proximitat entre la ciutadania i els professionals sanitaris, facilitant la resolució de dubtes i també la participació activa. Des d'una perspectiva més comunitària, aquestes accions també ajuden a prevenir problemes de salut, reduir desigualtats i fomentar una població més informada i autònoma en la cura de la seva salut. Des de l'Ajuntament d'Abrera, continuarem impulsant aquest tipus d'espai perquè invertir en l'educació per a la salut és invertir en la qualitat de vida i el benestar de tothom.
3: El cicle continuarà durant els propers mesos amb noves sessions temàtiques que tindran lloc de 18 a 19 a la Casa de Cultura d'Abrera, carrer de Federico García Lorca 17. Les properes xerrades són les següents. Dimecres 27 de maig de 2026, què cal saber de la hipercolesterolèmia, a càrrec del Servei de Salut Pública i l'Ajuntament i Farmàcia Rocamora. I dimecres 17 de juny de 2026, hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec del Servei de Salut Pública i l'Ajuntament i Farmàcia Flores.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Big Friday on Air.
7: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato.
0: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air, a Radio Abrera, a Radio Abrera.
8: Muy buenas tardes y bienvenidos un miércoles más a Big on Air. Soy Néstor Navarro y estaré contigo hasta las 8 de la noche, donde repasaremos y escucharemos temazos de canciones que escucharemos este verano en la próxima fiesta Millennials en Abrera, la noche del 27 de junio de este 2026, donde en la fiesta mayor de Abrera se presentan muchas novedades. Una que aún no se ha dicho, te la voy a decir hoy aquí. Y es que el 27 de junio, a partir de las 12 de la noche, en la Plaza Camorral, durante la fiesta Millennial, tenemos una banda, tributo en directo, instrumentos y una vocalista, que es un grupo de La Oreja de Van Gogh. Una banda de tributo de La Oreja de Van Gogh la tendremos en Abrera para comparar quién es mejor vocalista, Leire Amaya o la cantante que viene a actuar seguidamente en la fiesta Millennial, donde tendremos de invitada a Natalia. Y también tenemos muchas novedades aquí en Big On Air, en Radio Obrera. Empezamos.

0: el teu foc.
1: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.
2: Connecta't a Ràdio Abrera. Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
3: Envia'ns els teus comentaris.
2: I posa't al dia amb les notícies que més interessen.
4: RadioAbrera.cat.
2: Connecta't a nosaltres.
3: Connecta't a nosaltres.
2: I descarrega't també la nostra app. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El sindicat USTEC critica la manca de concreció de la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, al Parlament per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors. La seva portaveu, Iolanda Segura, afirma que no hi ha prou en demanar disculpes i demana més dades per estar segurs de que no s'ha fet abans i de que no tornarà a passar. Segura diu que aquestes accions coarten la llibertat d'expressió i el dret de protesta i tenen com a objectiu intimidar.
2: No es tracta que la consellera només es disculpi. Es tracta de conèixer l'abast d'aquestes operacions. Perquè a quantes assemblees més hi ha hagut infiltracions? S'han recollit dades? Qui no se n'ha fet o se'n farà d'aquestes dades? Podem estar segurs que la informació sostreta no s'utilitzarà per intentar tenir una posició d'avantatge en la negociació? Qui ens assegura que no s'han fet altres actuacions en aquesta línia? O fins i tot que no tenim els nostres telèfons intervinguts, per exemple.
1: I una ressonància magnètica del cervell pot ajudar a diagnosticar abans el trastorn límit de personalitat en adolescents. Així ho demostra un estudi fet amb pacients a l'Hospital Vall d'Hebron i la Fundació Germanes Hospitalàries, que mostra alteracions a les regions cerebrals relacionades amb altres aspectes, com la regulació de les emocions. Marc Ferrer és psiquiatre de la Vall d'Hebron. L'escoltem.
3: Tampoc podem assegurar que no sigui una conseqüència. És a dir, al final... són troballes. Aquestes troballes funcionals, jo crec que això, insisteixo, reforcen la necessitat de diagnosticar aviat un trastorn, que si el deixes evolucionar amb el temps, doncs es complica. Per tant, és un trastorn que es pot diagnosticar i es pot tractar a l'adolescència.
1: I unes 1.700 persones estan confinades a bord d'un creuer a la ciutat francesa de Bordeus després de la mort d'un passatger i l'aparició de desenes de casos amb símptomes de gastroenteritis aguda. Un cas que no té relació amb l'antivirus de l'Ondius, segons han informat fonts sanitàries franceses. Es tracta d'un britànic de 90 anys. Almenys una cinquantena de persones han presentat vòmits, diarrea, mentre es fan proves per determinar l'origen del contagi. I encara més, parlant de sanitat, l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha rebut l'acreditació com a Cancer Center que atorga l'Organització Europea d'Institut de Càncer. Aquesta acreditació comporta la creació del Catalunya Sud Cancer Center en col·laboració amb la Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements claus al projecte. I el Port de Tarragona instal·larà uns 700 panells solars a les cobertes dels tinglados per generar autoconsum. La planta generarà 300 kW de potència d'electricitat autogenerada que s'afegiran a les actuals.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. L'entorn natural d'Abrera acollirà aquest dissabte 16 de maig l'activitat oberta a tota la ciutadania Walking Rivers, Caminant Rius. Es tracta d'una passejada guiada de 6 quilòmetres pels marges del riu Llobregat amb l'objectiu de conèixer millor l'entorn natural i la seva importància ambiental. L'activitat està organitzada per l'Associació Naturalista Anda d'Abrera amb la participació d'altres entitats del territori i amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera. L'activitat estarà conduïda pel naturalista i integrant d'Anda, Alfred Vallès, que explica quin serà el recorregut.
5: Són caminades que es fan al costat dels rius, seguint els rius, per donar a conèixer el riu en si mateix, la seva natura, el seu entorn. Llavors és una iniciativa a nivell internacional. Serà una passejada, anirem fent aturades per explicar coses de natura o del funcionament del riu. Sortirem de l'estació de tren d'aquí d'Abrera a les 9:30, a 9:45, i anirem caminant, baixarem per Sant Hilari, per l'ermita i el que és la masia, anirem per la vora del riu i aleshores arribarem fins a Magarola, fins a la desembocadora de la riera Magarola, i tornarem a pujar per Can Morral per tornar cap allà a la una i mitja, a 2:45, al que seria l'estació de tren a Trabajada.
4: A més, els organitzadors recomanen portar alguna peça de roba de color blau com a element simbòlic vinculat a l'aigua i als rius. Vallès convida tothom a assistir-hi.
5: Perquè és una oportunitat, ara que ha vingut el bon temps i que tot està florit i tot està magnífic, de passejar a la vora del riu i descobrir la natura que tenim a prop de casa. I lamentablement, quan pensem en espais naturals, doncs pensem en parcs nacionals llunyans i en llocs verges i en canvi tenim una natura magnífica al costat de casa que a vegades no coneixem. Pues si algú ens escolta, doncs jo els diria que s'apuntin, que ens aturarem, que explicarem coses de natura, que gaudirem del matí i que realment val la pena conèixer la natura del costat de casa.
4: Al Walking Rivers 2026 s'emmarquen accions de divulgació i protecció del medi ambient al territori. Tornem a recordar, el punt de trobada serà dissabte 16 de maig a 2:15 del matí a l'estació de ferrocarrils d'Abrera.
0: Abrera Informació. Acció social. Medi ambient.
4: D'altra banda, amb l'objectiu de conèixer i difondre el medi natural, des de l'Ajuntament d'Abrera es continuen impulsant les visites comentades amb la col·laboració del Servei Socioeducatiu Espai Galàxia, juntament amb l'Associació Naturalista d'Abrera Anda. Així, recentment s'han realitzat dues sortides al riu Llobregat des del Parc de Sant Hilari. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social i Drets de la Ciutadania.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Regidoria d'Acció Social i Drets de la Ciutadania posem a disposició de les famílies l'espai La Galàxia, un espai professional i especialitzat on la nostra infància comparteix setmanalment aprenentatge per les tardes a la finalització de l'horari escolar. En aquesta ocasió, l'activitat organitzada en banda a Abrera ha estat de coneixement de l'entorn natural i patrimonial d'Abrera, alhora que d'aprenentatge del valor que entenen els nostres espais naturals i de com d'important és la seva conservació. Des de l'Ajuntament d'Abrera agraïm la feina que realitzen les professionals del servei i també agrair a les famílies i a l'alumnat per la seva implicació. També, com no pot ser d'una altra manera, a Anda per estar sempre disponible i treballant en equip. I bé, doncs, seguirem apostant per posar a disposició de la nostra ciutadania els serveis especialitzats necessaris per tal que tothom gaudeixi de l'Abrera igualitària, inclusiva i sostenible que volem i que defensem.
4: Durant el recorregut es van identificar arbres i plantes de ribera com freixes, pollancres, salzes, canyís, esbarzers, esparregueres i cars, així com fauna com el bernat pascaire, oranetes, ànecs i fins i tot una colobra. Aquesta observació directa va permetre als i a les participants entendre millor la riquesa i la fragilitat dels ecosistemes fluvials, tot despertant la curiositat i el respecte dels infants per la natura. També es va col·laborar en una acció de millora ambiental, regar els 60 freixes plantats recentment per l'associació Anda Abrera i retirar canya americana, una espècie invasora que perjudica la biodiversitat del riu. Aquestes accions concretes ajuden a prendre consciència que tenir cura del medi ambient és una responsabilitat compartida i que amb petits gestos podem generar un impacte positiu real.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app. Disponible per Android i iOS.

0: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.
1: Tinc molt clar que em dono per vençut. Me'n faig creus quan veig llum als teus ulls.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per l'infiltració dels Mossos a una assemblea de docents per preparar les vagues que hi ha convocades. El director de la policia, per la seva banda, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces. Un anunci i unes disculpes que no han convençut l'oposició. Parlon ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada i un error.
2: Demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
1: I el Departament d'Educació ha xifrat avui en un 21% el seguiment de la vaga de docents, avui al Baix Llobregat i al Penedès, fins a les 5 de la tarda. Els sindicats convocants a l'aturada pugen el percentatge fins al 55%. Les protestes dels docents continuaran demà a les comarques gironines i a la Catalunya Central. Recordem, a més, que hi ha una reunió prevista amb el govern. Els turistes internacionals puntuen Catalunya amb un 9 sobre 10. Ho apunta l'enquesta de satisfacció dels turistes internacionals que han entrevistat 20.000 visitants i no residents internacionals. La puntuació de Catalunya se situa lleugerament per sota de la mitjana espanyola i 7 centèsimes per sota de la dada de l'any anterior. El percentatge de satisfacció va ser més a la Tarragona i a Girona, això sí, que a Barcelona. I la combinació de partícules de la contaminació atmosfèrica estan associades a 146.500 morts prematures anuals a Europa. És un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Es tracta d'uns resultats d'aquesta observació que per primera vegada fa una valoració a escala europea de la mortalitat a curt termini dels efectes de la barreja de múltiples contaminants presents a 31 països del continent. El treball també apunta que els homes joves són més vulnerables que les dones per probablement a causa d'unes posició més gran. Tot això, l'anàlisi del centre de recerca ha puntualitzat que especialment a partir dels 85 anys aquest patró canvia. I el concurs internacional de focs de Tarragona tindrà lloc de l'1 al 4 de juliol per tercer any consecutiu. Inclourà un espectacle de drons que retrau homenatge al Tour. El certamen serà més inclusiu que mai i és que a Tarragona Ràdio s'oferirà les 4 nits en directe amb audiodescripció des de la punta del Miracle.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
4: Què tal, Coco? Aquí la ràdio i el seu màgic món de sensacions. Deixa't portar per la teva imaginació. Amb la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Algú va dir: el que busca un amic sense defectes es queda sense amics. Els amics cocos hi col·laboren. Això ho fem junts.
5: Mira, sóc el Carles, de Reus. Mira, a veure si em podeu posar una cançó d'un tal Billy Paul que es diu Me and Mrs. Jones.

0: Diuen que aquesta és la cançó del pop que explica un adulteri més famosa de la història. Jo i la senyora Jones ens trobem cada tarda en el mateix cafè i junts estrenem noves paraules. El que no deia la cançó és que opinava d'aquestes trobades el senyor Jones. Es va publicar el 1972, va ser el gran èxit de Billy Paul, nascut a Pennsylvania el 1934, i que amb 81 anys se'n va anar des de Nova Jersey el 2016.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.
0: Heu vist el piano? On és el piano?
1: Amb l'Albert Malla.
0: Aquí està el piano. Moltes gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que en diferents dies i horaris emeten aquest programa arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen el podcast del programa als seus webs perquè puguis escoltar-lo en diferit, per si no et vols perdre res, o per si vols descarregar-lo i portar-lo amb tu allà on vagis. Els últims els trobaràs també a diverses plataformes com YouTube, Apple o iVoox.com. Així et fem costat i anem al teu costat quan condueixes, quan passeges, quan voles. Quan voles vull dir quan vueles, no que vagis amb boles, que també és una opció per escoltar el programa, en fi, tu mateix. O tu mateixa. Ja saps que el mar o la muntanya, el Coco t'acompanya. I si durant l'estoneta del programa aconseguim alguna vegada que t'oblidis de les teves preocupacions, de mals rotllos, de persones tòxiques, doncs ens donem per molt satisfet. I contribueix molt la música, perquè aquí sempre et recomanem que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç.
2: Don't worry.
0: Don't worry.
2: Be happy.
0: Be happy. Tens alguna cançó que et doni bon rotllo?
2: Every life we have some trouble.
0: Oh, n'hem compartit moltes, però encara en queden.
2: Don't worry.
0: Don't worry.
2: Be happy. Don't worry. Be happy now.
0: Si la tens, m'ho fas saber a través del correu electrònic. M'envies un e-mail a cocodrilclub@gmail.com.

Així ho ha fet des d'Igualada l'amic Marc Lucas, que diu: a mi em dona bon rotllo una cançó de Katrina que es diu Que te quiero. Ah, és veritat, no va sonar tant com el Walking on Sunshine, que també ha estat una de les votades en aquest espai del bon rotllo, però té la seva gràcia. Aquí està. Gràcies, Marc. Salutacions, oients d'Igualada.

Te quiero, es diu la cançó. Quan algú t'ho diu, és molt reconfortant, eh? Et puja bastant la moral. És de 1983, l'any que precisament vas tenir l'ocasió d'entrevistar-la personalment des de les Rambles de Barcelona. La cançó per la que aposta per tenir bon rotllo l'amic Marc Lucas des d'Igualada. I tu, quina tens? Quina tens a la teva farmaciola d'emergències musicals? Ah, hi ha cançons que les has de tenir a mà per si un cas. Que mal. Per si un dia estàs molt content i ho vols celebrar, tot el contrari. Digue-m'ho a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com i amb la teva proposta ja faràs la bona acció del dia, perquè més d'un se sentirà happy. I col·labora des de Barcelona la Sílvia Turiera, que diu: a mi em posa de bon humor Motherless Child d'Eric Clapton. Ah, doncs amb molt de gust, recordant que Eric va néixer el 1945 a Ripley, al Regne Unit, i que aquesta cançó, Nen sense mare, la va publicar el 1994.

Doncs tens raó, Sílvia, ens ha donat molt bon rotllo. No m'estranya que et posi de bon humor aquest Mother's Child de 1994 i d'Eric Clapton. També hi col·labora des de Barberà del Vallès amb Rafael Margarit. Bueno, aquests són els Beatles, però clar, van fer més de 200 cançons i algunes les teníem una miqueta oblidades, feia molt de temps que no sonaven. Aquesta es deia All Together Now, i és veritat que dona bon rotllo, i així ens ho recorda en Rafael Margarit des de Barberà. Diu, Beatles Forever i un record pel Xino. Sí, pel Josep Maria Francino. Bueno, aquesta cançó és de 1969, però dos anys abans, el 1967, ja s'incluïa en l'àlbum i en la pel·lícula de dibuixos animats Yellow Submarine, una pel·lícula que en el seu moment va trencar tots els esquemes dels dibuixos. Al cine.

All Together Now, als Beatles. Una bona proposta dins de l'espai d'aquelles cançons que ens donen bon rotllo. I ara faré la meva culleradeta, que estarà una mica a la frontera entre l'espai del bon rotllo i l'espai de les bandes sonores. Perquè això és d'una pel·li. Però és un tema amb molta història, abans de la pel·li. Es diu Aiko Aiko. I em refereixo a la pel·lícula Rain Man, que aquí es va dir L'Hombre de la Lluvia, de 1988. Una molt bona pel·li, si no l'has vist. Jo crec que t'agradaria molt. Si pots, recupera-la. Sí, està protagonitzada per Dusty Hoffman i Tom Cruise. Aiko Aiko? I dirigida per Barry Levinson. Però aquest Aiko Aiko forma part de la cultura de Nova Orleans. És una cançó que va sorgir de càntics tradicionals dels indis del Mardi Gras i ritmes del carrer afroamericans. Primer el 1953 i després el 1965. Com us deia, a la pel·li es va incloure el 1988. Són cançons de cocos, són cançons amb molta història que van i tornen. Però jo crec que aquesta també dona bon rotllo. I a més us puc assegurar que omple la pista quan fem sessions cocodril, que per sort les fem molt sovint i amb milers d'amics. Perquè hi ha una versió nova, que ara us posaré, de Justin Wellington. Una versió del 2019. Justin és un cantant papú de Nova Guinea, però que havia nascut a Austràlia el 1978 i que fa una mescla de pop, reggae, rhythm and blues o dance. Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

2019 de Justin Wellington, cantant papú de Nova Guinea. Dona bon rotllo. I també es va utilitzar una pel·li. Quina cançó de pel·lícula t'agrada més? Una només, sisplau. No necessàriament t'ha d'agradar la pel·lícula, però sí la cançó o el tema instrumental. Per exemple, potser no t'agrada Pretty Woman, tot i que cada vegada que la passen per la tele bat tots els rècords d'audiència. Jo crec que la majoria d'espectadors ja se la deuen saber de memòria, però la tornen a veure. És que quan t'agrada una pel·lícula és com una cançó, jo també la veig més d'una vegada. Però en canvi, mira aquest tema d'amor que maco, i és de Pretty Woman.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Encantat de la vida de poder compartir amb tu tants bons records en forma de música encara avui dia, després de tots aquests anys compartits junts. Des de Barcelona m'envia un correu la Sara Ortiz, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i em diu: hola Albert, m'encanta el cine i la seva música. Has tingut molt bona idea d'incorporar aquesta secció de bandes sonores. Et proposo una cançó que em sembla molt maca, de la pel·lícula Notting Hill, que es diu When You Say Nothing at All, i la interpreta Ronan Keating, un petó Sara Ortiz, Barcelona. Doncs sí, aquesta cançó ve a dir quan no dius res en absolut.

Tens raó, Sara. Sara Ortiz, de Barcelona. És una cançó bonica de la banda sonora original de la pel·li Notting Hill. Una pel·li que està molt bé per passar una bona estona. Recordo haver-la vist d'estrena el 1999 i vaig sortir del cine de bon rotllo. When You Say Nothing At All, quan no dius res en absolut, interpretada per Ronan Keating. Sabeu qui és o qui era Ronan Keating? Bueno, jo abans vull recordar que la més famosa de la banda sonora de Notting Hill era aquesta. She...

una versió del tema original de Charles Aznavour, que per la pel·li va interpretar Elvis Costello, però pràcticament la va fer igual. I és que quan una cosa està ben feta no cal marejar-la i fer una versió diferent, rara, no?

Elvis Costello per la banda sonora de Notting Hill. Abans escoltàvem la cançó que ens havia demanat la Sara Ortiz, interpretada per Ronan Keating, que 4 anys abans, qui era Ronan Keating? Doncs era el cantant del grup Boyzone, que van fer alguna cosa notable, com per exemple aquesta versió d'un tema original de Cat Stevens.

0: tomorrow, but your dreams may not.
1: La veu de Ronan Keating des del grup Boyzone el 1995. Ell havia nascut a Irlanda. I de Cat Stevens ja sabeu que ens agraden moltes, però segurament aquesta és la que més, així que permeteu-me escoltar la versió original. Ah, però la versió que acabem d'escoltar del grup Boyzone es va utilitzar a l'escena final de la pel·lícula Guardianes de la Galàxia. Cat Stevens la va publicar el 1970. Ell ara té 77 anys.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

on podràs escoltar Cat Stevens a la ràdio, si no és aquí al Coco. Bueno, i aquesta també s'ha utilitzat, la versió original, en diverses pel·lícules, per exemple, en una que li tenim un carinyo especial, Ràdio Encubierta, es va dir aquí.

Padre en son, pare i fill. D'aquí uns instants el nostre convidat també serà de cine. Però abans deixarem aquesta secció de les bandes sonores amb la proposta de la Mariana Miralles, que ens escolta i escriu des de Lleida, i que ens diu: no recordava el tema d'amor instrumental de Pretty Woman que vas posar en un programa anterior. Sí, mira, és aquest que torna a sonar aquí. Diu la Mariana: Pretty Woman és la meva pel·lícula preferida. L'he vist moltes vegades. He perdut ja el compte. Proposo escoltar la cançó de Roxette, de la seva banda sonora original. Gràcies, Albert, pel teu programa. Doncs gràcies a tu, Mariana, per enviar-nos aquest correu, per dedicar-nos un temps aquí a cocodrilclub@gmail.com. Doncs la cançó de Roxette que surt a la banda sonora de Pretty Woman es diu It Must Have Been Love. Deu haver estat amor, i el que sí va estar és un gran èxit.

0: It must have been love. Deu haver estat amor. Banda sonora de Pretty Woman per la Mariana Miralles, de Lleida. Algú va dir, sortosament, sempre existeix un altre dia i altres somnis, i una altra rialla, i altres coses, i altres persones.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Luna de miel.
1: Luna de miel.
0: Gloria Lasso.
1: Luna de miel.
0: Publicada originalment el 1959 i que agrada a tanta gent, és la més especial per José Luis García, però també ho va ser en el seu moment per Paul McCartney, que la va voler gravar, sí, sí, en anglès. Però això ja ho hem escoltat en altres ocasions aquí al programa. Un programa que, com pots comprovar, és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que ens enriqueix a tots i que fem junts. Els fans de Michael Jackson estan esperant ja la seva pel·lícula. La pel·li es dirà senzillament Michael i la seva estrena està prevista el 24 d'abril pròxim. Michael, el rei del pop, un biopic, com es diu ara, que protagonitzarà el seu nebot, que es diu Jaffer Jackson. La pel·lícula explica la vida de Michael Jackson des dels 5 anys fins al seu èxit. Per cert, que qui protagonitzarà la pel·lícula i farà de Michael Jackson el seu nebot és el seu debut, no té cap experiència en el cine. I els responsables diuen que poc després de l'estrena ja estan pensant en preparar una segona part.

0: pròxima pel·lícula biogràfica de Michael Jackson, que té prevista l'estrena mundial el pròxim 24 d'abril. I nosaltres, com sempre, marxem ballant. Digue'm, sisplau, una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Digue'm-ho aquí per e-mail a cocodrilclub@gmail.com i, si no t'importa, aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. L'amic Paco García ens envia un correu molt breu en el que diu: la meva discoteca preferida als anys 60 era Sant Carlos Club a Barcelona i la cançó que més m'agradava ballar, Satisfaction. Salutacions, benvolgut Albert. Doncs moltes gràcies per l'efecte. No sé si saps que Satisfaction va ser una cançó somiada. Keith Richards va somiar el riff de Satisfaction, es va despertar perquè tenia pipí, però per si això passava alguna vegada, sempre deixava una gravadora a la tauleta de nit. Va gravar el riff de Satisfaction, va fer pipí, va tornar al llit, es va dormir i es va oblidar. Però, per sort, l'endemà va detectar que la cinta no estava al mateix punt on l'havia deixat i, quan la va rebobinar, va sonar, paf, moment màgic. Tot això mentre corria 1965. Procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat disculpes per la infiltració dels Mossos a una assemblea de docents per preparar les vagues que hi ha convocades. El director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha anunciat que es farà una investigació per analitzar riscos i amenaces, un anunci i unes disculpes que no han convençut l'oposició que demana la dimissió de Trapero. Parlon ha explicat que no es tracta d'una decisió política, sinó una maniobra operativa mal plantejada i un error.
2: Demanar disculpes al sindicat educatiu, en aquest cas de la CGT, per aquesta sensació de desconfiança i inseguretat que això ha generat en relació a la vostra tasca assembleària i en relació a la vostra organització i drets de protesta. Insisteixo, no és una decisió de caràcter polític, no és una decisió que s'hagi pres des de l'àmbit polític, és una maniobra operativa mal plantejada.
1: El sindicat USTEC ha criticat la manca de concreció de la compareixença de la consellera. La seva portaveu, Yolanda Segura, afirma que no hi ha prou en demanar disculpes i demana més dades per estar segurs que no s'ha fet abans i no tornarà a passar. Diu que les accions coarten la llibertat d'expressió i de protesta i volen intimidar.
3: No es tracta que la consellera només es disculpi. Es tracta de conèixer l'abast d'aquestes operacions, perquè a quantes assemblees més hi ha hagut infiltracions? S'han recollit dades? Qui no se n'ha fet o se'n farà d'aquestes dades? Podem estar segurs que la informació sostreta no s'utilitzarà per intentar tenir una posició d'avantatge en la negociació? Qui ens assegura que no s'han fet altres actuacions en aquesta línia?
1: Demà hi ha convocada a 9:45 del matí una reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació. USTEC reclama que la consellera posi damunt la taula recursos, calendari i garanties, i professors de secundària critica l'enrocament de l'administració. Centenars de mestres i professors han tornat avui al carrer en aquesta segona jornada de vaga al Penedès i al Baix Llobregat. Les protestes dels docents continuen demà a les comarques gironines i a la Catalunya central. I alguns veïns de l'edifici del carrer Venero de Barcelona, al Poblenou, on ahir va haver una explosió d'una bombona de butà, encara no han tornat a casa. Només tres han fet nit a l'immoble, tot i que sense el subministrament bàsic. Els Mossos continuen investigant l'explosió a la cuina de l'habitatge. L'edifici té 12 pisos, dels quals tres han quedat inhabitables, on hi va haver l'explosió, i dos més. I la Fira Trapezi de Reus arriba als 30 anys, consolidada com la gran cita del circ a Catalunya i una de les fires de referència al sud d'Europa. Serà del 13 al 17 de maig i Reus es tornarà a omplir amb les places, els teatres del circ, a una imatge allunyada de la tradicional i imaginària.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts per gaudir dels ritmes llatins.

Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera. 12 de la nit.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy
2: clarito. Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Sóc aquí, amunt. Hola, sóc la lluna. Mireu-me.
1: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.

0: Abrera.
1: Ràdio Abrera.
0: Amb tu
1: i per a tu.
0: Ràdio Abrera. Èxits sense pauses.

Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu, alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Junts

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: top of the world.
1: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
2: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Obrera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
3: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
1: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
2: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.
3: Como le hago al corazón que no te puedo sacar de mi mente. Como le

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.